parallels. Heart to heart. To all the days we were together.

each other's lives.

I així ens acompanya fins ara aquesta balada número 1/23 de Chopin, que apareix en aquesta sèrie que es diu Shigatsu wa Kimi no Uso, que és Your Lie in April, com s'ha traduït a l'anglès, i també explica que aquesta noia que toca el violí i aquest noi que toca el piano, que comparteixen una relació d'amistat i d'estima i d'amor, com ella mor i ell pot expressar el que sent a través de la música tocant aquesta peça. Sabeu que aquí al Prat tenim l'espai situat. L'espai situat és l'espai de servei, és un servei d'informació, assessorament i acompanyament en salut mental. L'espai situat és un servei que el que vol és oferir un espai d'atenció individual i personalitzada a totes aquelles persones que tinguin malestars diversos, perquè puguin compartir el que senten i demanar aquesta ajuda que a tots i a totes ens cal. La persona que us rebrà, la persona que us atendrà, és el Christian, i ell us escoltarà i us explicarà quins recursos hi ha al Prat, recursos que estan a l'abast de tota la ciutadania, de totes les persones que hi vivim, i us farà un acompanyament proper i humà per... Bé, doncs perquè som humans i necessitem que algú a vegades ens acompanyi, per molt adults i adultes que siguem. També s'adreça a persones que no siguin adultes, potser adolescents que no estiguin en un moment en el que puguin ser escoltades, i el Christian també pot fer d'enllaç entre els serveis especialitzats, les famílies i les persones que ho necessitin, adolescents també. El seu telèfon és el telèfon de Cases d'en Puig, és el telèfon de l'Ajuntament, 93 379 0050, amb l'extensió 5600. També podeu escriure al correu electrònic espaisituat@elprat.cat o dirigir-vos directament a Cases d'en Puig i preguntar per l'espai situat o per l'oficina del benestar. Tots ells recursos gratuïts per tota la ciutadania. Tant el Christian en si mateix, amb l'espai situat, com els recursos que el Christian acompanya a les persones que així ho necessiten. Els grups de dol continuen un any més, ja en són 5 i escaig. També, de la mateixa manera, podeu passar per Cases d'en Puig i parlar amb el Christian, o anar directament al metge de capçalera, tant per participar en l'espai grupal de dol com per participar a l'espai natura. L'espai natura és un espai en el que persones que estan patint diverses situacions personals i familiars que les porten a estar en un greu malestar poden tenir una estona per compartir amb altres persones en un entorn natural quines han sigut les seves experiències per recuperar el seu propi benestar. També és un espai acompanyat per les referents de benestar comunitari dels CAPs i per les companyes de Cases d'en Puig del Departament de Benestar. Per tant, podeu entrar-hi, podeu formar-hi part tant a través del metge de capçalera com a través de Cases d'en Puig directament. I bé, ja sabeu que aquí el Ningú és Perfecte ens agrada molt i molt tenir
persones que ens acompanyin als programes, tant a la tertúlia Cuidant la Vida, que fem un cop al mes, com a la resta d'espais que oferim des d'aquí, l'Aquí ningú és perfecte. Us convidem a participar-hi si voleu venir a la ràdio, si voleu participar a la tertúlia mensual, si voleu, potser, teniu alguna idea de secció. Algú, per exemple, hem tingut seccions sobre cine i salut mental, sobre poesia. Si algú té alguna inquietud o alguna parcel·la que vulgui abastir en el format auditiu, en el format d'àudio, ens ho pot explicar, ens ho pot proposar i nosaltres estem obertes a fer aquestes col·laboracions amb les persones que els hi vingui de gust. Posar el seu granet de sorra, posar el seu cop de mà en millorar i afavorir la salut mental comunitària en aquest cas, al territori del Prat. I des d'aquí també dir-vos que un cop al mes també tindrem la meditació del mes. L'enregistrarem i encara no sé quina setmana la compartirem, però bueno, ja us l'anireu trobant. També tindrem la sort de continuar sent acompanyats i acompanyades per les companyes i els companys d'Espai. Espai Revolution, amb la seva proposta de recuperació del benestar i de compartir eines, estratègies, dinàmiques, experiències que els han servit per recuperar el seu benestar després de moltes situacions que a la vida s'han donat en les que totes hem patit. I aquí hi ha un grup de persones que volen compartir què és el que han viscut, com ho han viscut i què els ha ajudat per estar en recuperació del seu benestar i per poder dir que ara tenen una millor qualitat de vida. També estem en contacte amb una companya d'aquí al Prat, una professional de la salut de les dones mare, que vindrà properament. De moment farem una entrevista i li oferirem. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt obrir melons i llançar guants. Són les dues coses que se'ns dona millor i que fem més. Doncs, nosaltres, no sé si recordeu que fa unes quantes temporades teníem una de les setmanes dedicada a la primera etapa de vida. Venien del grup d'alletament, venien moltes mamis i amb els seus nadons i les seves doules o llevadores i parlàvem de què passa en aquest moment tan important que és quan arribem a la vida, què passa a les dones que s'obren aquest moment per acollir-ho al seu propi cos i què passa i què no passa quan ens trobem en algunes necessitats o en algunes situacions en les que potser encara doncs, no s'han desenvolupat prou recursos o els que ja potser estan mancats d'alguna cosa. I també per explicar una mica com és, com es viu això, perquè a vegades és el propi aïllament o el no compartir el que fa que les dones mare puguin sentir que allò que els hi està passant només els hi passa a elles. I en el moment en el que això es comparteix en un espai grupal, en un espai distès, com eren aquestes tertúlies, doncs moltes comprenien que no estaven soles i podien explicar-ho a la resta també. Llavors, estem desitjoses de poder tornar a oferir-vos un espai per la parentalitat. Ens agradaria molt que vinguessin no només mares, sinó mares i pares, perquè totes estem incloses en el moment de la gestació i és veritat que la dona posa el cos, però el pare també posa el sosteniment i l'acompanyament. Així que serà bo que... Bé, per nosaltres ha estat com una bona idea, ens ha semblat una bona idea poder obrir-ho a compartir entre nosaltres i ells també.
I no sé si em deixo alguna cosa. Aviam, deixeu-me pensar. A la tertúlia Cuidant la Vida, si voleu participar, normalment ja sabeu que venen les dones sàvies, ve alguna persona tècnica de l'Ajuntament o algun referent d'algun servei per explicar-nos cosetes que fem aquí al Prat, que en són moltes i molt diverses. I a vegades ens passa que amb tanta informació se'ns perden aquestes bones notícies de recursos o referents del Prat que ens poden ajudar en moments que ho necessitem. I per tant, sempre us portem algun recurs o servei que ens pugui explicar què fan, com ho fan i on són per si ens cal adreçar-nos-hi. També tindrem el mes vinent el Dia Mundial de la Salut Mental, així que us convidem a que estigueu atentes a la planificació de l'agenda de l'Ajuntament del Prat, perquè allà aniran posant totes les accions al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental, que estaran organitzades pels diferents agents, serveis, i professionals que al Prat treballem perquè el benestar no sigui només una paraula que potser s'ha posat de moda des de fa uns anys i que a vegades no sabem ben bé què inclou i què no inclou, sinó que realment pugui ser quelcom que sentim en el nostre cos, que sentim en el nostre cos, que percebem en el nostre estat d'ànim i mentalment ho podem garantir o ho podem certificar, no? Sí, jo estic en benestar. Encara estem aprenent què vol dir aquesta paraula, encara estem aprenent què vol dir estar en benestar. I d'això es tracta també, de continuar aprenent a com estar cada cop una mica més en benestar i què fer quan no ho estem. Perquè si una cosa cal dir amb la boca ben grossa és que jo no conec a ningú que estigui en benestar les 24 hores del dia. Però sí que me n'he adonat al llarg del temps que una de les coses que més ajuda o que més valuoses trobo és totes aquelles eines, aprenentatges, totes aquelles experiències, totes aquelles maneres de fer que m'ajuden a recuperar quan abans millor el meu propi benestar i facilitar el de la resta. I amb tot això i volem també que comencem una nova temporada, una novena temporada. Ai, és que fa 9 que vam començar i encara no m'ho acabo de creure. 9 són moltes, eh? Per mi, almenys. Ara que tenim tantes persones que han passat pel programa i a les que tornaria a convidar, us convidem a vosaltres també que esteu a l'altra banda, a que si algun dia voleu venir, vingueu, a que si algun dia ens voleu enviar un àudio o ens voleu enviar un petit retall del que és per a vosaltres el benestar, a nosaltres ens encanta, quantes veus millor, poder escoltar, compartir i aprendre. Així que us animem a que participeu de la manera que us sembli més adient, venint al programa, enviant-nos un àudio, com vulgueu. Estarà bé per nosaltres. I la Míriam ha hagut de marxar, ha tingut una emergència canina. Així que us posaré l'última cançó que ens ha recomanat avui en Max. També, si algú té cançons, que a vegades les persones ens diuen: ah, jo escric poemes, o jo tinc aquesta cançó que m'agrada molt i que m'ajuda molt quan no estic bé o quan necessito sentir-me millor, o quan... Doncs també, si voleu, les podem compartir amb la resta de persones i potser descobrim que aquella cançó que hem recomanat o que ens ha fet sentir bé a nosaltres en algun moment donat, també ho ha fet amb altres persones. I us deixo en Enzo Men in the pool perquè puguem
compartir el que un cop algú va sentir a l'escoltar-la,

0: Y amb aquesta melodia volem despedir-nos un diumenge més, una nova temporada més, des d'aquí, des del Reconec del Món, on ningú és perfecte. Us desitgem que passeu una bona vetllada, que comenceu la setmana amb energies fresques i renovades, i que ens trobem la vinent setmana aquí. Ja ho sabeu, el Reconec del Món. Bon ningú és perfecte. Adéu-siau.
1: Ho sap, la mama. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
2: Osgood, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
1: Ho farem arreglar.
2: No ho facis. Osgood, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
1: Per què no?
2: Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
1: No m'importa.
2: Ni fumo. No paro de fumar.
1: És igual.
2: Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
1: Et perdono.
2: I saps què? Mai no podré tenir fills.
1: N'adoptarem.
2: Però tu no vols entendre, Osgood?
3: Sóc un home.
1: Bé, ningú no és perfecte.

0: mixtape.
1: The category is dance or die.

0: Nino, Nino. Bueno, aquí estem una altra tarda més, que tal com va la cosa, va bé, no? Nosaltres, com sempre, contentíssims d'acompanyar-te fins al punt horari de les 5 de la tarda amb aquestes dues horetes que tindrem tu i jo amb aquesta edició tan especial d'avui. Avui tenim una secció increïble del bonus track amb aquestes remescles, aquests remixos als temes que estan d'actualitat d'una altra forma distinta i diferent d'escoltar. Tot això acompanyats de la millor música dins de l'actualitat i, com no, també aquestes novetats, que avui doncs estrenarem amb aquesta gran edició d'avui del dia 20, que estem a 20 ja, de setembre del 2026. Una cordialíssima salutació a la direcció i a la locució del Dance Tour, al JM Salinas. Molt bona tarda. I com sempre, aplaudiments a tota esta família, a tota aquesta gent que, com sempre, ens descarrega el podcast del programa perquè disfrutis, de Dance Tour entre setmana. Una cosa molt fàcil, www.elprat.digital. Una vegada entris allà, vas a la secció de ràdio i vas a la programació, a la graella de programes, poses el Dance Tour i ahir, doncs, allà estan tots els podcasts. No tan sols aquest, que s'està gravant també. Podrem optar pel podcast de la setmana passada, ja que van començar la temporada juntament amb els amics Lorena Borràs, Isra Gallego, Muka, Piu, Piu. ¡Sabe! Un programa molt divertit. Home, el començament va ser una mica caòtic, però que després va encauzar, la cosa, va encauzar i va sortir un programa d'allò més divertit. També molt important, el nostre correu electrònic, dancetour.radio@gmail.com. Com sempre, benvinguts, benvingudes. Comença Dance Tour.
1: JM Salinas pilotant la nau del Dance Tour.
2: JM Salinas, Dance Tour, Dance Tour.

Oi, oi, oi. Quina preciositat de cançó, eh? És una de les cançons que no va donar temps a punxar, el diumenge passat. I per això hem començat, per aquesta. La nova de Robin Schulz, juntament amb Watermark, amb aquest Take It Slow, aquest anglès tan fluido que tengo, una de les cançons actuals i que idònia, per començar una edició del Dance Tour, concretament aquesta, del dia 20 de setembre del 2026. Saludem també a tota aquesta família que ens escolta a través de la nostra web en directe, 3W, on el prop punt digital. Molt bona tarda a tots, a totes.

0: Mamma mía, ¡qué temaco! Y mes a mes un remix, que se ha marcado ni mes ni mes que Marlo, de aquel tema de Timmy Trumpet, amb aquesta gran veu, parlem de Oax, y amb aquest Nota Place. ¡Oi! Increíble tema, ¿eh? Un tema progressiu, una versió més canalla, aquest tema de Timmy Trumpet. Amb el featuring de Oax. Oax. Mamma mia, quina calor encara, no? Ha tornat un altre cop. No se'n va, eh? Mamma mia, vaya veranito. Bueno, nosaltres que intentarem refrescar amb música i també amb els nostres amics, nostres familiars, aquesta gent. Tots que setmana, darrera setmana, doncs ens acompanyen tant en Facebook com amb Instagram. Una abraçada molt forta a la Mouca Piu Piu, al Check Sound, també a la família de Sant Boi, a l'Alexei, a la família de Cornellà, a la Mar, a la Basi, també, com no, a la família de Rayo Tomares, l'amic Isaac Guimerà, amb el seu flashback. Lorena Borràs, també a Solvem, a tota la gent d'Hospitalet de l'Omar, mestre de mestres, Nicolás Barba, David Molina, a la Rocío, Noemi Miguel, Santi Sánchez, Sarai Agüera, família de Valladolid, la gent de Valladolid, bona gent, ai! També el Santuca, Noemí, a la Irene, què passa, Irene? Lucía Gil Espejo, un abraçat i un peto, a la Raquel Benítez, a la Montse, la gent de Sant Boi, també que ho dit, eh? Família important, la de Sant Boi. Esther Ciruela, i també, en definitiva, tota la gent de Tarragona, també, el senyor amic DJ Moya. Hola, què tal? I també donar les gràcies a una fiestassa que es va tenir lloc ahir, concretament a Molins de Rei, a la discoteca B-Disco, on vam disfrutar d'una sessió, ni més ni menys que del José AM, vam estar allà disfrutant d'aquestes músiques dels anys 90, 2000, 2010, aquesta franja temporal on realment va posar temacos i que vam disfrutar de valent i va venir, doncs, molts records, no? D'aquests temes que són de la nostra vida, en definitiva, no? Un abraçat a la dotació, a tota la Pipo que va assistir i sobretot al José AM, simpàtiquíssimo, com sempre, una gran persona, un artista, com jo el manda. Bueno, nosaltres que continuem, perquè ara arriba el moment de disfrutar de la nostra primera novetat.
1: Corre hacia la luz, Caroline. Sweet
2: Caroline. Nada de Poltergeist. Dance Tour es el postre guay de los domingos. De 3 a 5 de la tarde con JM Salinas featuring Irra Gallego.
3: Ya están aquí.
4: Una puta mela.
5: JM Salinas, Dance Tour, Dance Tour.

0: Escoltes el Dance Tour.
1: Escoltes el Dance Tour en directe cada diumenge. A partir de les 3 de la tarda tenim una cita. Tu i jo des d'aquí, des dels estudis, a través del 91.6 FM i també a través de la web. Tota la família que ens escolta a través del seu iPhone, tablet, smartphone, el que sea. A la pàgina de la ràdio. Bueno, doncs són 13 minuts que separen de les 3 de la tarda. Ja hem iniciat el programa, o sigui que esto va rodado. Anem a disfrutar d'aquesta primera novetat d'avui. Història interessant, que a mi m'ha agradat moltíssim. És una cosa pues, un poco así original, un poco rara, però que a mi m'agrada, no sé si a vosaltres també. Parlem de Dimitri Vegas juntament amb Marlon Hofstad. Això es diu Parada de Tecno, història molt actual i que nosaltres t'oferim avui com una de les nostres novetats d'Ensur.

Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Mamma mia. Un tema destructiu, tio, eh? Això és dinamita pura. La gent de Dirty Signal, juntament amb Joel Dale. Increïble tema i actualíssim també, eh? Mateix preu. Això es diu Freak in the Building. Història electrònica d'aquestes poderoses contundents que, com sempre, ens agrada degustar cada tarda de 3 a 5, on avui tenim un programa molt complet, eh? Que a part de la música actual i les novetats, també tenim aquest bonus track amb sorpresa, incorporades. El avió no, eh? Per què? Ja sortirà la setmana que ve, perquè avui ocupa aquest espai, doncs, una sessió actualíssima, una sessió que fem amb aquestes novetats, que anem presentant al nostre Danestor una vegada al mes, més o menys. Doncs ens agrada fer-les en forma de sessió perquè disfrutis 30 minuts sense parar de la millor música progressiva, dance, una mica de hardstyle també, si quieres. Un poquito de todo, ¿no? Després de... Ballem de valent aquesta tarda. Això de fons, producció de W&W. Això es diu Jump to Stars.

0: Doncs jo que sí, no? Que és una cosa que aquí almenys intentem cada diumenge. És saltar molt amunt fins a tocar les estrelles, eh? Jump to Stars, tema que escoltem i que sona així de bé a través del nostre Dance Tour d'avui. Saludem també la gent de la nostra família de Mallorca, la Susana, l'Antònia, Manuel, el Loren i a tota aquesta gent també, el Chus Martínez. Una abraçada. Què tal, com estàs, senyor Chus? Espero que bien. Nosotros continuamos, lo hacemos con novedades.
1: Un resplandor y hace ¡pum!
2: J.M. Salinas, Dance Tour, Dance Tour.
3: Escoltes el Dance Tour.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM, també la web en directe. Hola, què tal? 3W.elprat.digital. Una història molt interessant, és que, per exemple, estàs escoltant ara el mateix Alta Insturices. Que me estan llamando.
2: No passa nada.
1: Perquè Dancedor té l'opció de podcast. M'explico, que després d'aquest programa queda enregistrat i vols tornar a escoltar, pots tornar a escoltar. Que ho pots descarregar al teu dispositiu, també donant aquesta opció molt ràpida, són segons, Hacen pam, pam, i hago chas, i aparezco a tu lado. O també l'escoltes en streaming, també, és una opció. 3W.elprat.digital, secció de ràdio, programació d'Instur. No tiene pèrdida. I ahí estem cada setmana, també, amb programes anteriors. Vale, venga. Ya gallum. No, mira, qué sesión, Qué sesión, no vamos a currar. Cap allà a les 4 de la tarda, Más o menos, yo tu dejo para que te lo montes. A les 4, començarem a fer la sessió. Mentrestant, anem a gaudir de la nostra següent novetat d'Enstor. Ens agrada estar al dia, ens agrada estar al corrent de la música de ball, doncs no faltis cap diumenge a partir de les 3 de la tarda al Dancedor, programa visionari de la música dance. Això de fons, història interessantíssima, molt actual, atenció a la proposta de Say G Sound, la més nova, es diu Like Heaven.

pim pam pum, bocadillo de atún, ¿eh? Història exclusiva, una d'aquestes amb aquesta eufòria i aquesta canya castanya, càrrec d'Avinay, una de les novetats que van presentar el diumenge passat, el Dance Tour anterior, el primer Dance Tour de la temporada que van fer, doncs, si no recordo malament, el passat dia 13. Diumenge 13. Vaya numerito, també, però bueno. On van tenir un megamixtre de mestres, em van acompanyar, com és habitual, els nostres col·laboradors, que vam estar també ahir a la festa del José AM. Así sonava, eh? Mamma mia, com sonava. Tota la família de B-Disco, Molins de Rei, una salutació i una abraçada. I nosaltres, que continuem al nostre Dance Tour, també recordant aquesta secció del bonus track que ja s'apropa. Abans escoltem la nova proposta, una de les més recents de DJ Chuli, amb el títol de Fine Without You.

Trànsit molt dens? Dens Tour. Sintonitza el 91.6 FM. Diumenges, de 3 a 5 de la tarda, Prat Ràdio.

0: Dance Tour con J.M. Salinas.
1: Dance Tour, J.M. Salinas, yo mismo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde, ¿eh? Si te acabas de incorporar a las filas, hola, ¿qué tal? Benvinguts al 99.6 FM, també a través de 3W.elprat.digital. Volem dir coses, que la setmana que ve no fem programa. Anirem de pont, eh? I que tornarem la següent, eh? I que ja saps, que pots sintonitzar per ràdio igualment, eh? Però passa que no estarem nosotros, eh? Aquest pont que no m'ho han marcat, eh? Per tot la face. Si es que es verdad, venimos de vacaciones y queremos más. I també fem recordatori que d'aquí a molt poquet ja començarem a fer la sessió, una sessió actual de 30 minuts sense parar, eh? 30 minuts sense escoltar la meva veu, que era això no, eh? És un puntito a favor, eh? Que vagi a l'escolta de la tarda. Bueno, següent novetat en store, prepara't, perquè aquest tema me tiene loco. Un nou estil bastant marcadet que s'està marcant el Case. Una mica més progressiu i que ja va funcionar en el seu anterior tema, doncs ara torna amb aquest estil i amb aquesta novetat que sona així de bé. Ja veureu, ja. Run it! Això es diu Run It. Es diu així, Run It. La nova de Case. I com no, la nostra següent novetat en store.

0: novetat Dance Tour.
1: A l'ataque!
0: Dance Tour 91.6 FM.

0: Mamma mia! Un tema de traca i mocador. La nova de Case amb el títol de Run It. Novetat que sona així, bé. A través del nostre Dance Tour d'avui, atenció amb això, eh? Pren nota perquè és guapíssim aquest tema, eh? La nova de Case. Run It. Novetat Dance Tour.
1: Continues connectat al Dens. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dens Tour 91.6 FM.
0: Continues amb nosaltres. Canta, balla i sobretot passa-t'ho bé, que és el nostre cometido, eh? És el que queremos, que passes dues horetes, desconnectis dels programes, dels problemes, vull dir, no dels programes, sinó dels problemes quotidianis. I disfrutes almenys de dues horetes amb nosaltres, la millor música de ball. I això que sona, últim tema d'aquest bloc, el senyor de Blascar. Això es diu, això, discoteca.

0: ¡Vamos! ¡Vamos, Muca!
1: Domingos de 3 a 5.
0: Ay, los vecinos pensarán que está loca. La vecina loca. Curanta 8 minuts, gairebé en el punt horari de les 3 de la tarda en aquesta màgica edició d'avui del Dance Tour. Salutacions cordials a la direcció i la locució, el JM Salinas. Hola, què tal? Aquesta edició, concretament, una de les últimes del mes, concretament el dia 20 de setembre del 2026. Doncs aquí estem, gairebé iniciant aquesta temporada número 15. Oh, és com un nene grande ja, eh? És que potser de grande. Ai, 15 anys. Donant la millor música i doncs acompanyant-te cada diumenge a la sobrepesa, eh? Amb les millors músiques i també les diferents accions que tenim, que també té una pila d'anys, és la secció que ve a continuació. Parlem del bonus track i què podem trobar en el bonus track. Doncs cançons canviades, remixos inclòs. Avui tenim un mashup. És la unió, de dos temes fent un de nou, eh? Està molt, molt interessant. I són temes molt dispersos, eh? Jo ja t'ho dic. No tiene nada que ver uno con el otro. Bueno, sí, un poquito sí, pero casi nada. Casi nada. O sigui que comencem el nostre bonus act d'avui també fent cas a tots els missatges, eh? Si voleu escoltar un tema en concret. Oye, quiero el remix de tal. Doncs ho dius. El nostre correu electrònic, dancetour.parradio@gmail.com. Anem amb el nostre primer bonus track d'avui, tema molt actual, un tema que està funcionant en l'actualitat. Parlem del tema de Farruko, juntament amb Gracie, i també amb la producció de Steve Aoki, amb aquest primer bonus track d'avui. El remix del seu Ya Pa Qué. Benvinguts, benvingudes. Som al Prat Ràdio.
2: Ya

i cobra, la secció del bonus track d'aquesta gran edició d'avui de Los Talents Tour. Molt bona tarda, amics! Aquí estem per oferir-te aquestes dues hores en directe, quan tu vulguis, a través del podcast. Bueno, moment delicado, moment delicado de la tarde, perquè ara anem escoltant un remix i no un mashup, que és la unió de dos cançons fent una nova. Nosaltres hem fet provar això, a veure si funciona o no. Una producció que, per una banda, tenim el tema de... el Don Omar, aquest Danza Coduro, juntament amb el tema de Psy, aquest Gangnam Style, el nostre segon bonus track d'avui, Cuidadito.

0: Escoltes Dance Tour a 91.6 FM, Prat Ràdio.
1: Bueno, doncs aquí quedava aquesta sessió amb temes molt actuals i temes també molt contundents.

0: Penso perché non viro. Uno socio che dura che irava i 30, fa da pochito, fa las 30. I que sàpigues que pot descarregar, també, a través del nostre podcast. Fins a les 5 de la tarda, al Prat Ràdio Dance Tour. Amb tots vosaltres, amb molta alegria, un servidor, el JM Salinas. On comencem en aquest últim bloc amb els senyors 20 Avengers. Amb aquest Tell Me Why. Benvingut, benvinguda. Som el Prat Ràdio.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Ven Tour con J.M. Salinas. Al Prat Radio 91.6 FM.
1: Salinas, Dance Tour, Dance
2: Tour. Ai, ai, ai, doncs sí, senyor, estem aquí al Dance Tour, per disfrutar d'aquestes dues horetes que tenim avui. Recordem que la setmana que ve doncs no tenim programa, o sigui que farem pont, de pointing, i que tornarem doncs el diumenge següent, amb un parón, un descansito. I nosaltres que et convidem a que ens acompanyi fins al final del programa, que és a les 5 de la tarda. Encara te queda bastant de temps per escoltar música actual i, sobretot, música nova. Com música nova és aquesta que sona, la nova proposta de DJ Cuba Nathan i amb el featuring de Ceres. Atenció amb aquesta, això es diu I Like the Bass.

0: novetat Dance Tour.
1: En ataque!
0: Dance Tour 91.6 FM.

Una bomba realment és normal, perquè, clar, venint d'on ve, doncs és natural, que sigui una castanya, com aquesta, els senyors de Italo Brothers, juntament amb The Tweakers, amb aquesta cançó que es diu Sun Gone Down. Una de les novetats també que vam presentar el diumenge passat, i que, si ho vols comprovar, doncs descarrega't el podcast del diumenge passat, el primer d'Instor de la temporada, on va haver un megamix de la mestra, on vam fer un repàs a un megamix de la dècada deurada, de los 90. 40 minuts del punt horari de les 4 de la tarda, aquí estem apurant. Els minuts, escoltant una música des d'Alemanya, ens arriben. Robin Strike X, això es diu Smile Fever.

Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.

0: mira que sempre m'agrada, sempre posa un punt positiu, qualsevol, proposta de Clash. Aquesta, una de les seves més recents, Drag Coolet Love. Oh, Khaled, Khaled. Drag Coolet Love. No sé si us pronuncio bé o no. El que sí que em surt és el tema del el nom de la formació, Clash, que és més fàcil. Camí de les 5 de la tarda, nosaltres que continuem ho fem amb l'última novetat d'avui.
1: Corre hacia la luz, Caroline! Sweet
2: Caroline. Nada de Poltergeist. Dance Tour es el postre guay de los domingos. De 3 a 5 de la tarde con J.M. Salinas featuring Birra Gallego.
3: Ya están aquí.

0: JM Salinas pilotant la nau del Temps Tour.
1: JM Salinas, Temps Tour, Temps Tour, Temps Tour.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM, també. A tota aquesta gent que ens sintonitza a través del seu ordinador, tablet, smartphone, 3W.elprat.digital. Molt bona tarda, aquí estem, eh? Si has aguantat el programa, doncs felicitats i moltes gràcies. I si has, no és el cas, que no es podia escuchar-lo entero. Oh, que pena.
3: Apassionada.
2: Però això és el nostre podcast, eh? Vas allà, vas a la pàgina de la ràdio, vas a la programació, busques la Temps Tour i et donem l'opció d'escoltar un streaming o directament tu baixes el teu dispositiu i ens escoltaràs entre setmaneta. Està molt bé això, eh? Posar-te el Temps Tour en algun moment de la setmana, que està muy divertido. Bueno, nosaltres continuem amb aquesta novetat, història també tecno-tecno-hard. Formació H93, eh? No sé com pronunciar-ho. Juntament amb la gent de Vandal Rock, amb aquesta novetat que ja encetem, història progressiva, durita, durita. Això es diu Time Machine, novetat de Store.
4: Welcome to the Time Machine. Let's go!
1: Temps Tour, 91.6 FM. Novetat Temps Tour.
5: A l'ataque!

0: Una cançó que et posa el pell de punta, Gallina de piel. La producció de Timo amb aquest Paper Planes. També una novetat, aquesta Calle Grada, el Guirre Gallego, que vam presentar la setmana passada. Timo, Paper Planes. Panxum, panxum, panxum. Bueno, apurant fins a l'últim minut, 55 de les 4 de la tarda, moment ja d'haver acomiadat el programa, I ens tornarem a trobar d'aquí a dos setmanes, que el diumenge que ve estamos de vacaciones.
1: Escoltes Dance Tour al 91.6 FM, Prat Ràdio.
0: Ai, bueno, doncs nosaltres, mirad, un poquito más ya queda, Un tema més i ens el retrobem, d'aquí a dos diumenges o quan tu vulguis a la ràdio, a la carta, al nostre podcast. Vas escoltar el programa aquest i el de la setmana passada, que va ser molt guapo, Van riure moltíssim. Que cada dia estàvem peor, però sí. Que passis un bon diumenge i sobretot una molt bona setmana, que descansis molt i nos retrobem aquí a la sintonia del 91.6 FM i al nostre podcast també al teu servei. Proposta importantíssima, aquest remix a càrrec de Will Sparks, el tema de Joel Corry. Això es diu Whisper. Us ho passeu molt bé, sigueu bons minyons, a fer bondat. Bueno, no mucha, tampoc te passes. Fins diumenge. Nosaltres, com sempre, tonassos.

Onda M Salinas. Dance Tour, Dance Tour.

El Prat d'Esports.

0: Hola, hola, bona tarda, benvinguts al Prat Esports directe d'avui, el primer de la temporada, després del llarg estiu i d'haver-nos acomiadat amb la traumàtica eliminació del Prat a la promoció de ascens a tercera. Tornem amb una temporada de nous projectes i noves il·lusions. Cristian Gómez, aterrat a la banqueta Pota Blava, amb un objectiu clar: tornar l'equip a tercera federació. Un entrenador nou i una plantilla renovada que pretenen fer oblidar el mal tràngol del curs passat. També és nou l'horari per aquesta jornada 1 de la Lliga Elite, que enfrontarà el Prat i el Singerlin, el Sagnier, a 6:45 de la tarda. D'aquí, 29 minuts, poc menys de mitja horeta. De moment, però, encara ens espera una bona estona de prèvia d'aquest debut. I per anar fent xup-xup, recordeu que podeu jugar a la Porra Pota Blava, hashtag Porra Pota Blava, al nostre X i Instagram, @elpratesports. Ja sabeu com funciona, poseu quin creieu que serà el resultat i qui l'encerti guanyarà dues entrades a escollir pel cinema Capri. En cas que dues persones o més ho encertin, doncs es decidirà per sorteig, d'acord? I abans de presentar a l'equip que ens acompanya avui a la cabina del Sagnier, deixeu-me enviar una abraçada a l'Ivan Conde, que estarà ben aviat amb nosaltres. No patiu, està bé, però avui no ha pogut ser amb nosaltres. Ja veureu que abans que us adoneu el tindrem aquí amb nosaltres una nova temporada explicant-vos els partits de l'Associació Esportiva Prat. De moment ja els tenim per aquí, tenim el Manolo Gol a peu de camp. Manolo, bona tarda, ja estàs amb un protagonista, eh? Has tornat de les vacances amb ganes.
1: Sí, sí, con las pilas totalmente cargadas estamos para iniciar una nueva temporada. Y bueno, antes de dar alineaciones y todo eso, pues vamos con nuestro protagonista, que está aquí con el brazo en cabestrillo, Dani Bona. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, el lunes, si no me equivoco, te operaron. Cuéntanos un poco cómo fue la operación y cómo estás.
2: Sí, el lunes me operaron del hombro después de que se me saliera otra vez en el partido de los Historics. Me dijeron que al ser la segunda vez me tenían que operar y poner dos tornillos para que no se vuelva a salir. Y bueno, el lunes ya me operaron y ya empecé la recuperación.
1: Qué mala suerte que en el primer partido de pretemporada, yo creo que fue el minuto 5 de iniciarse el partido en el Historics.
2: Ni eso, creo que fue el segundo 30. Estuve 4 meses trabajando después de que se me saliera contra San Just aquí, para que no se me vuelva a salir, y duré 30 segundos en el primer partido. Pero bueno.
1: Bueno, las previsiones, que son unos cuantos meses.
2: Sí, en principio hasta enero o febrero podría empezar a volver a jugar.
1: O sea, que tendremos fichaje de invierno, ¿no?
2: Sí. Trabajaré al máximo para volver lo mejor posible y lo antes posible, y a ver si en enero ya puedo estar listo.
1: Muy bien, bueno, primer partido de liga, Singerlin. No sé qué habréis hablado en el vestuario, es un equipo nuevo en la categoría, pero no hay que fiarse.
2: No, para nada, es un equipo que lleva muchos años juntos, que saben mucho, se conocen entre ellos, saben sus automatismos. Y nosotros un equipo nuevo, pero tenemos claro también lo que queremos hacer y queremos empezar ganando, y sobre todo empezar ganando en casa.
1: Perfecto, pues muchas gracias y que tengas buena recuperación.
2: Gracias a ti, Manolo.
1: Pues ahí están las palabras de Dani Bona. Nil, continúa con la previa y luego te canto las alineaciones.
0: Perfecte, Manolo, ganes de veure ja a Dani Bona de nou vestint els colors del Prat. Deixeu-me que presenti també el nostre analista arbitral de confiança, Agustí Farizo. Com estàs?
3: Bona tarda, Nil, bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, del Prat Esports. Una fortíssima abraçada pel nostre gran amic Ivan Conte, el que li deixem que es recuperi el més aviat possible i que el tindrem present en tota la retransmissió d'avui. Don Nil, una temporada més, un altre cop més aquí amb vosaltres, i un plaer, com sempre, estar aquí al Prat Ràdio, al Prat Esports.
0: El plaer és nostre de tenir-te aquí com a analista arbitral de primer nivell. També hem de saludar a la tècnica, a la Valèria Incapié. Hola, Valèria.
4: Molt bona tarda, Nil, Agustí, Manolo. Doncs aquí estem, una temporada més, començant amb il·lusió, amb ganes, aviam si aconseguim començar amb bon peu i explicar bones notícies avui.
0: Tant de bo que puguem començar explicant una bona notícia, puguem explicar una victòria del Prat, i veurem qui són els homes que ha triat Cristian Gómez per buscar aquests 3 punts. Manolo, quines són les alineacions del partit d'avui?
1: Venga, pues vamos con ellas. Por parte del Prat, el primer 11 de la temporada va a ser el siguiente: Lázaro bajo palos, con David, Otero, Jan Joe y Javi López en línea defensiva. Veremos a ver los laterales cómo se colocan. En principio, centro del campo para Gustavo, Uri González y Molly. Y arriba, banda derecha para Adri Rivas, banda izquierda para Plaza y como delantero centro, Conu. En el banquillo estarán Jordi Buideu, Pablo como portero suplente, Alejandro, Carlos Barrios, Marfont, Hugo, Morral e Hino. Por parte de Singerlin, Pablo en portería. En principio en defensa estarían Bati, Guerrero, Alejandro y David. Centro del campo para Jansá, Adalid y Carri. Y más adelantados, Maja, Cande, Aguilar y Hernando. En banquillo, Pau Aguilera, Bayo como portero suplente, Izan, un ex del Prat, Uriol Molins, Chirri, Eric, Marcos, Jaik y Buxa. El árbitro del encuentro, ahora nos hablará de él, nuestro compañero Agustí Farizo, el señor Blanc Orduña.
5: Perquè, Manolo, a nivell de baixes, el Prat, més enllà de les conegudes, d'aquestes lesions que hem conegut, no sé si presenta alguna més destacada.
1: Bueno, vemos que no está en la convocatoria Carlos García, que nos han dicho que va a haber un minuto de silencio porque ha fallecido un tío suyo. Y bueno, aparte de los demás lesionados, también he hecho en falta a Raúl Pérez, pero de este no tenemos noticias si está lesionado o no.
5: Doncs aquestes són les baixes del Prat pel partit d'avui, ho deies, Manolo, la tripleta arbitral estarà conformada per Aleix Blanc Orduña del Col·legi de Granollers, l'acompanyaran a les bandes Lluís Duran Montilla del Maresme i Younes Chief Alouata del mateix col·legi. Recordem, obrim les xarxes, hashtag Esports Directe, perquè ens pugueu deixar ja les vostres impressions, que espereu del Prat en aquest primer partit de la temporada, a banda, com no, de que ens deixeu quin creieu que serà el resultat a través de la hashtag Porra Pota Blava. Moment de conèixer una mica més el rival del dia d'avui, el Singerlin. L'altre dia vam parlar al Prat Esports amb el seu entrenador, amb Àngel Gálvez, així que anem a conèixer una miqueta més d'ells. Baby,

0: Doncs vam parlar, com deia, amb Àngel Gálvez i hem de sentir què és el que deia el míster rival sobre el conjunt Pota Blava, sobre el Prat.
1: Esperem un Prat pues, que jo crec que serà dels candidats a guanyar la Lliga, un Prat amb un protagonisme amb el joc pues, molt alt, amb jugadors molt talentosos, i esperem un partit pues, molt obert i que jo crec que bueno, tindrem les nostres armes per poder contrastar el rival.
0: L'entrenador colomenc també va parlar sobre com pretén fer-li front al Prat en aquesta primera jornada. Anem a sentir-ho.
1: Portem un bloc ja consolidat de la temporada passada on vam ser l'equip que menys gols va encaixar, on el treball defensiu pues, jo crec que és bo, els resultats estan allà, i ja et dic, esperem un Singerlin pues, intentar ser el més protagonista amb la pilota possible, però sobretot portant el control del partit, que és el més important.
0: I qui millor per parlar-nos del Singerlin que un dels seus futbolistes, que el David Montfort. Manolo, estàs amb ell?
2: Sí, aquí estamos con el pratense David Montfort, que recordamos que por una lesión grave pues no va a poder disputar prácticamente la temporada entera, pero está aquí apoyando a sus compañeros. David, buenas tardes.
3: Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues sí, como has dicho tú, ya me gustaría vivirlo desde dentro, pero esta vez no va a poder ser.
2: Primer partido oficial de Liga, ya que también habéis participado en la Copa Cataluña con mal resultado, ¿no?
3: Sí, bueno, un rival que nos sorprendió, no hicimos nuestro mejor partido, pero bueno, dimos la cara hasta el final, lo intentamos, pero sabes, aquellos días que no entra, no hay manera, pues no hubo.
2: Bueno, esta mañana he estado viendo el partido de tu ex equipo, Martorell 0, Sabadell 0. No sé cómo ves, qué candidatos ves tú para esta Liga Elite.
3: Yo creo que está todo por ver. Visto cómo fue la Liga Elite el año anterior, que estuvo tan ajustada, se va a decir todo, yo creo que por detalles, el que esté en mejor forma, el que vaya cogiendo mejor dinámica, así que a partir de ahí yo creo que está todo por escribir y ojalá ya. Aquí lo que parece que pueda pasar de entrada, que es que den por favoritos al Prat, nosotros estoy seguro que daremos la cara hoy.
2: Es una competición corta y se decide todo en las últimas dos jornadas.
3: Pues esperamos en las últimas dos jornadas estar ahí, ojalá.
2: Bueno, ¿cómo ves el partido de hoy aquí en el Sagnier?
3: Lo que he dicho, de entrada parece todo el mundo da favorito al Prat por jugadores, por club, por ambición también, dónde tiene que estar el Prat, pero nosotros yo creo que daremos guerra, ojalá sea así, no me equivoque, luego todo puede pasar, pero estoy seguro que daremos la cara.
2: ¿Firmas el empate ahora mismo?
3: No. Nunca.
2: Siempre los tres puntos, ¿no?
3: Ojalá, sí. El empate no se firma. Luego cuando vayamos pasando el partido, si quieres me vuelves a preguntar, pero de momento no.
2: Muy bien, pues muchas gracias y que te veamos lo antes posible. Bueno, queda pendiente la operación, ¿no? ¿Aún no hay fecha?
3: Sí, no, de aquí poquito, finales de mes que viene, de este mes que viene seguramente, pero que no se alargue más, por favor.
2: Muy bien, gracias.
3: Muchas gracias a ti, Manolo.
2: Pues ahí están las palabras del defensa del Singerlin, el pratense David Montfort.
0: Bueno, doncs ho deia el mateix Àngel Gálvez, ho deia també el David Montfort. El Singerlin, que a priori no és el favorit avui, però és un equip que està molt ben treballat, que porta molts anys amb un projecte molt consolidat, i per tant, en absolut se li haurien de donar un cartell de David contra Goliat. Jo he tingut el plaer de veure el Singerlin en alguna temporada anterior, és un equip molt ben ordenat en defensa, que és capaç de fer molt de mal, sobretot a pilota aturada, té jugadors amb molts centímetres que tenen molt clar quin és el pla que han de seguir, que ho deia també el mateix Àngel Gálvez, que ells no rebutgen a tenir la pilota, vull dir que són capaços tant de fer mal en atac i d'ordenar-se molt bé en defensa. Per tant, més endavant ja anirem comentant més cosetes del Singerlin, però bé, un rival a tenir en compte per començar aquesta primera jornada, un rival incòmode. Bé, moment també de sentir ara el nou entrenador de l'Associació Esportiva Prat, de sentir a Cristian Gómez, que feia valoració de la pretemporada l'altre dia als micròfons del Prat Esports.
4: El que m'agrada és que la intenció de voler jugar sempre, de no amagar-se, de sempre ser ofensiu. Crec que estem ja anant en moltes ocasions i bé, sobretot crec que els partits que hem perdut hem tingut moltes ocasions per guanyar i... Bé, això és el que m'està agradant més, que estem jugant bé a futbol, estem generant ocasions, però bé, ens falta ser més regulars en el joc i a vegades doncs desconnectem o ens falten cosetes, però crec que és això.
0: Cristian Gómez, que també va parlar sobre el que espera del rival d'avui, del Singuerlín.
4: És un equip que porta dos anys consecutius pujant. L'any passat va pujar amb suficiència, molt bé, i crec que és un equip que porta anys treballant junts i en això ens agafa avantatge. Però crec que és un equip molt solidari, que sap el que fa, que és molt generós a l'esforç, però crec que nosaltres tenim nivell per fer un bon partit i guanyar, i en aquestes estem, no? Crec que és important començar la Lliga amb una victòria, perquè després tenim dues setmanes de Copa del Rei on no competirem, i fins que ho recuperem aquest partit, doncs crec que és important agafar els tres primers punts i estar una mica tranquils aquestes dues setmanes.
0: Doncs important, sumar aquests primers tres punts, sobretot tenint en compte que el Prat les properes dues setmanes estarà competint a Copa del Rei, primer a Eivissa contra el Sant Rafel, partit d'anada, i el partit de tornada d'aquí dues setmanes al Sagnier. Una temporada, per tant, històrica pel conjunt potablava, tercera vegada en la seva història que disputa la Copa del Rei. Però ara deixeu-me que us pregunti per la figura de Cristian Gómez. No sé si l'heu pogut seguir una miqueta durant la pretemporada, si heu pogut sentir doncs les entrevistes que li hem fet al Prat Esports, en què ha parlat del model de joc que pretén implementar aquí al Prat. No sé, Manolo, a tu t'ha convençut de moment el model Cristian Gómez?
2: Sí, yo de momento los partidos que he visto del Prat, los entrenamientos que también he venido aquí a seguir al Sagnier, pues me ha gustado lo que he visto. Vamos a ver si eso que he visto se refleja ahora ya en el campeonato de Liga, esperemos que sí.
0: Farizo, per la teva banda, no sé si has pogut seguir una mica Cristian Gómez, què et sembla com a entrenador, si encara t'has d'esperar a formar-te una opinió sobre ell.
5: Home, la veritat és que jo a Cristian ja el conec des de que estava a l'Hospitalet. És un entrenador, crec que té bones idees. Falta que els jugadors sàpiguen plasmar-ho sobre el terreny de joc i que facin el que ell vol imposar com a idea, i em dona molt bones sensacions. No sé per què, però l'altre dia, per exemple, ho parlava amb un company meu, que crec que aquest any sí que serà l'any del Prat. De fet, ara acabo de parlar i saludar a Xavier Vilajoana i li he comentat que aquest any sí. Crec que sí.
0: Doncs a veure si és aquest l'any en què el Prat pot tornar a aquesta tercera federació. Ja hem sentit tots els costats de la moneda. Hem sentit Ángel Gálvez per banda del Singuerlín, Cristian Gómez per la part del Prat. Per tant, és moment de repassar la resta de partits de la jornada, Valeria.

0: Doncs sí, Nil, i és que aquest cap de setmana s'està jugant aquesta primera jornada d'aquesta nova temporada de Lliga Elite amb resultats bastants igualats i amb partits encara en joc. I és que l'Atlètic Sant Just Valls ha quedat 1-1, el canvi de led Castelldefels 2-2, el Horta Turó de la Peira 2-0, el Martorell Sabadell B empat a 0, el Manlleu Vic 3-1, que ha acabat fa poqueta estona, i ara mateix estan en joc el Sant Mauro Argentona, que acaba de començar aquesta segona part amb un 0-2 a favor d'Argentona, i a Viladecans un 1-0. I amb aquests resultats la classificació provisional queda així a falta d'aquests dos partits i del partit de l'Associació Esportiva Prat, i és que ara mateix és líder el Horta amb 3 punts, segona posició Can Vidalet, tercera Castelldefels, quarta Atlètic Sant Just, cinquena posició pel Valls, sisena pel Martorell, setena pel Sabadell B, vuitena a la Prat a falta de jugar el seu partit, novena per l'Argentona a falta de també acabar, desena al Singerlin, onzena al Manlleu, dotzena Rubí, tretze Sant Mauro, catorzena la Unió Esportiva Vic, quinzena Viladecans i última posició per al Turó de la Peira. I repassada també aquesta Lliga Elite, anem a fer una mica de repassada express del mes destacat del cap de setmana, i és que a la segona catalana grup 4 la Terlenca ahir es va enfrontar a l'Esplovenc signant una victòria 2-1 pels de Marc García amb gols de Brais i Ramsey a la segona part. En bàsquet, el Club Bàsquet Prat va aconseguir una victòria gairebé per la mínima contra el Madí Carló amb un 66-69 a la segona jornada de Copa Espanya, certificant matemàticament la classificació a la següent fase de la competició. I ja per acabar una mica amb aquesta repassada express del cap de setmana, el pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha acabat 16è al Red Bull Ring d'Àustria després d'haver estat sancionat amb 4 long laps per límits de pista. I amb aquest resultat baixa ara mateix fins a la 17a posició a la classificació general. Això és el que s'ha cuinat una mica aquest de cap de setmana entre futbol, bàsquet, motociclisme i amb el que queda per jugar. Llavors, Nil, aviam... aviam l'Associació Esportiva Prat què fa i aviam com queda en aquesta classificació després del seu partit.
1: Doncs el CD Prat que ha guanyat, la Terlenca que ha guanyat, per tant només queda l'Associació Esportiva Prat per completar un cap de setmana rodó per l'esport pratenc, tant de bo que es pugui donar. Només per repassar, per posar-nos una mica de càbales, si el Prat guanyés 3-0 al Singerlin seria el primer líder de la Lliga Elite, veritat? Tenint en compte la diferència de gols, hauria de ser aquest resultat, no, Manolo?
2: Sí, sí, el equipo que más goles tenga diferencia al final de la jornada sería el primer líder.
1: Jo no sé vosaltres, però jo vull començar sent líder. A mi m'agrada manar des del principi, per tant, escolta, un 3-0, el firmem, després repassarem les porres potables i a veure què diu l'afició del Prat. Ara és moment, però, de fer l'anàlisi arbitral, així que anem amb la nova cinta de la temporada.

0: Bueno, bueno, bueno, quin carnaval per fer aquest anàlisi arbitral, Agustí Farizo. Què ens pots explicar del col·legiat d'avui?
1: Doncs sí, és important començar amb alegria i començar amb aquesta sintonia del carnaval brasiler. Doncs és un àrbitre que ja coneixem aquí al Prat. És un àrbitre que es diu, com ja heu dit tu i Manolo Gol abans, Aleix Blanc Orduña, que ve del Col·legi de Granollers i estarà acompanyat a les bandes com a assistent número 1 per Lluís Duran Montilla i Younes Chihab Alouata Serruc. Tots dos, els dos assistents, són del Col·legi del Maresme. És un àrbitre jove, 27 anys, nascut el 10 de gener de 1999. Aquest any és el 13è any al Comitè Tècnic d'Àrbitres i és un veterà ja a la Lliga Elit, perquè és el quart any que xiularà a la Lliga Elit. És el primer partit d'aquesta temporada, per tant no tenim cap estadística de targes d'aquest col·legiat, i l'últim dia que ens va xiular aquest col·legiat va ser aquí mateix, al Sagnier, a l'últim partit de la primera volta de la temporada passada contra el Sant Joan de Montcada, que vam acabar amb un resultat de 2-2. Esperem que avui el conjunt platenc quedi al final del partit com a guanyador d'aquest encontre. No ha xiulat mai el Singerlin, perquè el Singerlin no ha estat mai en aquesta categoria i aquest noi ja porta anys a categories altes del futbol català, i de professió és expert en finances, al qual li desitgem una molt bona actuació tant amb ell com als seus companys, que facin un bon arbitratge i, com molt bé dèieu tu i Manolo Gol fa uns instants, ojalà al final del partit siguem líders en aquesta primera jornada del campionat de la Lliga Elit a la temporada 26-27.
0: Jo com a mínim espero de l'arbitratge d'avui que sigui millor que el darrer àrbitre que va trepitjar el Sagnier en aquell fatídic partit de promoció d'ascens a Tercera Federació. De totes maneres, temporada nova, compte nova, anem a intentar rentar una miqueta la ment en aquest sentit, començar de nou.
1: Doncs deixa'm que et doni una dada, Nil. Aquell àrbitre ha pujat a Tercera Ref. Està a Tercera Ref.
0: Així anem.
1: No va pujar com a número 1, perquè anava com a número 1 a les llistes, perquè després dels exàmens tant físics com tècnics del mes de juny, crec que va pujar com a quart. Però està a Tercera Ref i, honestament, refrendo el que tu acabes de dir, va ser un arbitratge molt al meu pesar horrorós.
0: No va estar gaire encertat. Moment per repassar els precedents.

0: 1973 i la Laura Puntsis, que aposten per l'1-0, el Toni Rodmo, el Miqui Narváez, el Casdoc i el Félix Martínez, que ens aposten per un 2-0, la Terepesu, el Traco, el Club Patinatge Sagnier, l'Enxaneta, l'Arnau per 6-0-9 i la Núria Cantorreyes, que aposten per el 2-1. El Kevin Hurtado, a qui enviem una salutació des d'aquí, el J. Blanco 69, el Carlos Modesto, l'Ignacio Alcalde i el Saturnino Guijarro aposten per un 3-1. El David Monfort, el Nico Júnior i la Mònica Pader aposten per un 1-2 amb victòria visitant, és a dir, victòria del Singerlin. I ja per últim, el que tenim fins ara és la Isabel García, que aposta per aquest empat a 1. O sigui que, Nil, veig bastant optimisme així en línies generals, sobretot 2-1, 3-1, encara comencem amb esperances. Llavors, vosaltres, va, quina és la vostra porra per al partit d'avui?
1: Doncs jo em vull sumar, aquest optimisme de la gent. Sincerament, crec que avui és un bon moment per començar la temporada amb bon peu, però abans de dir la meva porra, prefereixo ser educat, començo pel Farizo. Farizo.
2: Vinga, jo crec que avui guanyarem 3-0, va.
1: Home, per ser líders, Farizo aposta pel lideratge. Manolo, tu fas el mateix?
3: No, yo creo que no vamos a ser líder. 3-2.
1: Vaja. 3-2, bueno, partit almenys
2: no seria
1: entretingut,
2: No seria Manolo Gol si no fos aquest resultat, i ja ho aniràs veient.
1: Bueno, s'ha de ser prudent també en aquesta vida, va, jo diré un 2-1, va. 2-1, el Prat haurà de patir, ja us ho he dit. El Singerlin és un conjunt molt treballat, el Prat encara està en construcció i crec que és el pitjor moment en el qual et podies trobar amb un equip com el Singerlin. És un creuament de dinàmiques i per això crec que el partit estarà molt i molt competit. Per tant, bé, Valeria, tu no sé si has dit el teu resultat.
0: No, però me l'has agafat una mica, perquè jo també anava a apostar per aquest 2-1. També penso que serà un partit bastant disputat.
1: Sí, és això, són dos equips que com deia, en dinàmiques no similars, però sí, bé, que es troben a moments semblants. Hi haurà ara un moment de silenci sobre la gespa del Sagnier, com comentava el Manolo, per la defunció del tiet de Carlos García. Ho respectem des d'aquí.

0: Doncs finalitza aquest minut de silenci en memòria del tiet de Carlos García. I per tant, tot a punt perquè comenci la primera jornada de la Lliga Elite aquí al Sagnier. S'enfronten Prat i Sigerlin. Queda res, un minut per arribar a 6:45. L'àrbitre es prepara, 22 futbolistes sobre la gespa. AE Prat, Club de Futbol Sigerlin. Tot a punt per l'inici d'aquesta Lliga Elite 2026-2027. El darrer partit d'aquesta jornada 1. S'emporta Aleix Blanc Orduña el xiulet a la boca, ho té tot preparat per aquest inici, i sacarà primer el Sigerlin, serà l'encarregat de servir aquesta pilota. El Prat, que atacarà la porteria esquerra, el Sigerlin a la porteria dreta, el Prat a la porteria Kia Delta Prat, a veure si porta sort en aquest inici de partit. Últims segons abans que tot plegat comenci. Nervis, ara sí, comença el partit, comença la jornada de la Lliga Elite, comença aquest Prat Sigerlin i comença el projecte de Cristian Gómez aquí a la de Prat. Va, primera possessió pel Sigerlin, compte que pot ser perillós, a la talla Àlex Otero. I abans de continuar explicant-vos el partit, Manolo, repassem les alineacions.
1: Venga, por parte del Prat, del Lázaro en portería, con David Otero, Jan Jou y Javi López en defensa, Gustavo, Uri y Moli. En el centro del campo, Adri Rivas, Conu y Plaza.

0: como delanteros por parte de Singerlín, Pablo, Bati, Guerrero, Alejandro, David, Yansá, Adalid, Carri, Majacante, Aguilar y Hernando.
1: Doncs aquests són els 22 protagonistes que de moment ocupen la gespa del Sagnier. De moment manté la possessió el Singerlín, avui vestit de negre, compte que serveixen aquesta pilota que cap al sector esquerre del camp. Posa la pilota a l'interior de la Carricondo, la refusa amb el cap, era Jan Jou qui se la queda, és Àlex Plaza que vol sortir corrent, li entrega l'esfèrica a Gustavo Renque, que arranca la moto, no ha perdut cames Gustavo Renque, continua Gustavo Renque, buscava la passada cap a Conu, no s'han entès, recupera la possessió Pablo Martín, recupera la possessió el club de futbol Singerlín. Pablo Martín, un dels recent fitxats pel Singerlín aquesta temporada, porter que el curs passat va militar al Castellà, on bé, va tenir una molt bona temporada juntament amb el conjunt del Vallès, van acabar quarts d'aquest grup 2 de primera catalana, on va competir contra el Singerlín, i Àngel Gálvez, que ja el coneixia del juvenil del Sants, se'l va quedar per aquest projecte de Lliga Elit. Torna a recuperar la pilota el Sants, que hi ha Conu, diu l'àrbitre que no hi ha falta, continua avançant, aquest és Adri Ribas, retalla, bon moviment de Ribas, continua Adri Ribas, cedeix l'esfèric Adri Ribas cap a Gustavo Renque, s'ha anticipat un futbolista del Singerlín, ha arribat primera Guillem Aguilar, que ha rebut la falta, primera del partit, Farizo.
2: Sí, aquesta per mi és falta, i l'anterior que l'havien fet el jugador del Prat també era falta, el que hi ha hagut un avantatge molt clara i el senyor Blanc Orduña l'ha assenyalat amb molt bon criteri i per això n'ha xiulat la falta anterior.
1: A nivell d'entrada del partit, Manolo, veiem la grada del Sagnier força buida, no sé si és que l'hora no ha acompanyat, si és que la gent s'ha quedat veient el post d'aquest Real Madrid Atlètic de Madrid, de moment però poca presència, no?
0: Bueno, estamos todavía en el minuto 3 de la primera parte, a pesar de que el marcador electrónico pone minuto 7. Aquí hasta el minuto 20 no podemos calcular cuánta gente hay porque la gente llega muy tarde.
1: Doncs quan arribi aquest minut 20 aproximadament repassarem de nou l'assistència, de moment com dèiem, sense gaire entrada aquest primer partit del Prat, però va, no, siguem positius, no traguem conclusions precipitades. Juga el Singerlín, juga Carricondo, Adri Carricondo, màxim golejador del Singerlín la temporada passada, malgrat ser migcampista. Us he d'assegurar que és un jugador amb un peu prodigiós, perquè no és que només tingui aquesta capacitat per convertir, sinó que és un jugador que s'encarrega de botar les accions de pilota aturada i que és un dels responsables, doncs, de que el seu equip sigui tan efectiu en la pilota aturada. Ha recuperat però la possessió el Prat i ja la juga Àlex Lázaro en àrea pròpia, la cedeix en curt cap a Otero que avança metres, busca la passada cap a Quim Conu que descarrega, retrocedeix Conu cap a Jan Jou, aquest fa l'obertura a l'esquerra cap a Javi López, un dels altres rostres nous d'aquesta temporada. Després farem un cop d'ull a quines són les incorporacions del Prat, perquè Manolo, són unes quantes les que hi ha avui a l'11.
0: Sí, en principio del 11 inicial són 4 de la temporada passada i 7 nuevos.
1: Doncs déu-n'hi-do, 7 cares noves a l'11 d'avui. Compte aquesta pilota d'Àlex Plaza a l'esquerra, la cedeix per Javi López, buscava la centrada, serà el primer córner del partit.
2: No, corner, hi ha hagut un doble rebot, acaba tocant el jugador del Prat, Nil, i serà sacada de porta.
1: Doncs primer córner que em menjo del partit, llavors, corregeixo.
2: No passa res, un petit detall, li hem comentat al cap de premsa del Prat, a Joan, lo de la incidència del marcador, ho ha comentat amb el delegat del Prat i li han dit que no es pot solucionar perquè veu que està espatllat.
1: Doncs res, haurem de fiar-nos del nostre cronòmetre. Refusava aquesta pilota Àlex Otero, ara jugant a camp del Singerlín, l'acaba baixant la defensa Colomenc, que aixeca l'àrbitre, el banderó. Hi havia falta favorable al Prat.
2: No, havia sigut saque de banda,
1: doncs
2: que havia
1: no
2: sortit
1: fi,
2: la pilota.
1: Avui no estic fi, Farizo, no...
2: No passa
1: res. No
2: les
1: res. Estic veient. Javi López recupera la possessió al Singerlín, combinava Guillem Aguilar amb David Sánchez, ha tornat a recuperar-la Gustavo Renque, Uri González és ara qui la toca, l'obertura a la dreta cap a Adri Ribas, la remena, decideix cedir-la enrere cap a David Adán. Adán fent l'obertura cap a Javi López. López amb Jan Jou. Jou amb Otero. El Prat jugant en defensa, buscant les seves oportunitats, buscant els seus espais. Ara s'oferia Pau Moliner, un d'aquests jugadors recent arribats. Ha arribat de la mà de Jan Jou. Junts van fer el camí cap a l'Espanyol B i junts han fet el camí de tornada. Compte, aquesta combinació és bona. Era David Adán qui corria, feia l'obertura, se la torna Adri Ribas, intentava provar la centrada, ara sí que és córner, ara sí que és el primer del partit per l'Associació Esportiva Prat. Aquest sí, aquest clar, Farizo.
2: Aquest sí, ha sigut córner molt clar. I estic veient un Prat amb unes transicions molt ràpides en aquests primers minuts de partit i bueno, les sensacions de moment són molt bones, sí que és veritat, portem 5 minuts i escaig, encara no arribem al minut 6 d'aquesta primera part, però el Prat està fent unes transicions amb molta velocitat.
1: Bé, és el que busca, no? L'estil de Cristian Gómez, ser ràpid, ser vertical, ara bota aquesta pilota al Prat, el córner, compte que pot rematar Conu al pal, aquesta rematada de cap de Conu, primera acció de perill del Prat. Era molt bona aquesta centrada en aquest servei de cantonada. Estava Conu completament sol. El segon pal ha rematat a plaer i li ha faltat afinar una mica la punteria. Primer avís del Prat quan portem poc menys o poc més, millor dit, de 6 minuts. Serveix ja el Singerlin aquesta pilota. Ho fa en llarg Pablo Martín. Acaba recuperant-la Jan Jou. Se la treu de sobre. Qui l'acaba baixant és Gustavo Renque, que combina amb Àlex Plaza. Oh, jogo bonito ara d'Àlex Plaza i Gustavo Renque. Finalment aquesta pilota acaba sortint per la banda esquerra. Serà servei de banda del Prat. El posarà en moviment Javi López. Javi López amb Gustavo. Gustavo que fa la passada cap a David Adán. Aquest fa el mateix a Madrid Ribas. Continua Ribas, s'embolica, perd la pilota, busca sortir al contracop el Singerlin, però s'ha activat bé Adri Ribas en la pressió, l'àrbitre però ha acabat assenyalant la falta, bé també el Prat, no? Pressionant en aquests primers minuts.
2: Sí, ha sigut una falteta, però bueno, ha decidit xiular-la, sí que és cert que estava molt a prop i com que el jugador del Prat s'acaba emportant la pilota, ha pitat aquesta falta perquè no beneficiés a l'infractor.
1: Doncs deia bé el Prat, en la pressió en aquests primers minuts ha estat la pressió d'Adri Ribas, perquè realment el conjunt de Cristian Gómez tampoc ha estat proposant una pressió excessivament agressiva. Haurem de veure amb el pas dels minuts, perquè sí que hauria de ser un tret característic del conjunt Pota Blava. Ara bon moviment de Gustavo Renque, que es treu un rival de sobre. Continua Gustavo Renque, l'obertura cap a Àlex Plaza, la banda esquerra, continua Plaza, trepitja l'àrea Plaza, continua Plaza, la centrada Plaza. I serà servei de banda pel Prat. Bona acció d'Àlex Plaza, que és un jugador molt desequilibrant, ha trepitjat l'àrea, buscava la centrada, potser un pèl fluixa, era rasa, l'ha acabat refusant la defensa del Singerlin, però el Prat de moment inclinant el camp cap a la porteria de Pablo Martín. Serveix ja el Prat aquesta pilota, és Conu qui intenta rebre-la, ara rebia una topada amb el rival que el desequilibrava, perdia l'esfèric Conu i torna als dominis d'Àlex Lázaro. Lázaro intentant organitzar els seus companys. El porter de l'ascens del Martinenc el curs passat, que ara defensa la porteria del conjunt Pota Blava. És Otero jugant-la a Madrid Ribas. Ribas que ha de reiniciar la jugada enrere, que para Àlex Lázaro, rebia la falta després d'una càrrega de l'Eix Hernando.
2: Bueno, jo crec que Adri Ribas també ha posat una mica més de pa que formatge i s'ha deixat caure i li han acabat xiulant la falta.
1: Sí, és un jugador murri, d'experiència, d'aquestes se les sap, Farizo.
2: Sí,
1: aquestes,
2: sí,
1: els
2: sí.
1: Jugadors amb experiència se les saben totes, no?
2: Això està clar. I més amb aquesta posició, perquè en cas de perdre la pilota aquí pots crear molt de perill contra la teva porteria.
1: Ara era Adri Ribas qui rebia aquesta pilota, bon moviment per obrir-la cap a Gustavo Renque, que torna a rebre Àlex Plaza pel sector esquerre, per Covín, entra dins de l'àrea Àlex Plaza, buscava la passada, continua Plaza, segueix Plaza, l'afavoreix el rebot, segueix Plaza, traçant una diagonal, la juga amb Pau Moliner, Moliner jugant-la amb David Adán, que busca la passada cap a Plaza, no és possible, i se la torna Moliner, la centrada de Moliner, buscant Gustavo Renque, molt passada, serà fora. Servei de porteria favorable al Singerlin. Manolo, què t'està semblant el Prat en aquests minuts? Molt ofensiu, no?
0: Sí, de momento lo estamos viendo bien situados al terreno de juego, intentando buscar la portería de Pablo Martín. Vamos a ver si consigue abrir el marcador pronto. Bueno, ya has hablado tú de Jan Jou y Molly, que regresan al Sagnier después de su paso por el Español y Vilassar. Y el otro que vuelve es Uri González, que ya jugó 32 partidos y marcó 4 goles en su otra temporada.
1: Compte aquesta acció de perill del Singerlin, busca la centrada, l'Eix Hernando, era precisament Uri González qui ha posat el cos molt bé per barrar-li el pas a David Fernández i deixar que la pilota sortís per la línia de fons favorable als dominis d'Àlex Lázaro. un Uri González que en aquests primers minuts l'estem veient ubicat al pivot defensiu, però és cert que quan el Prat està en fase defensiva retarda lleugerament la seva posició, sembla incrustar-se, no?, una mica en aquesta línia, una espècie de línia de 3, no?, fent un paper més de libero. No, Manolo, ho estàs veient així o m'estic imaginant?
0: No, lo estás viendo correctamente. Vamos a ver seguramente en según qué situaciones cambiará la situación. Ojo,
1: aquesta pèrdua que pot ser perillosa. Prova la rematada, relliscada d'Àlex Lázaro, fora. Ha estat perillosa l'errada en la sortida, ha volgut aprofitar-la el futbolista del Singerlin. La rematada des de molt lluny, però no ha vist porteria. Primer avís del conjunt colomenc.
0: Pues sí, primer aviso de Adalid con el dorsal número 7 que ha rematado y el balón ha lamido el palo derecho en la portería de Lázaro.
2: I sort, Nil, que no ha intentat la vaselina, perquè llavors sí que crec que Àlex Lázaro no hagués arribat, eh?
1: Sí, l'havia agafat una mica a contrapeu, ha provat Marc Adalid aquesta rematada, que va ser un dels jugadors que més gols van sumar el curs passat per part del Singerlin, en va fer 8 al grup 2 de Primera Catalana. I bé, està criat a ser una de les referències ofensives del Singerlin a Lliga Elit. Ara el Prat, que perdia aquesta pilota, l'intent de combinar no ha estat efectiu i recuperava el Singerlin. La juga Candé, Mamadou Candé, futbolista de perfil més aviat defensiu, pivot defensiu, recuperador. És una mica el pitbull d'aquest Singerlin. Juga enrere el conjunt d'Àngel Gálvez. És Pablo Martín que busca la pilotada en llarg. Barallen per aquesta pilota David Fernández i Àlex Otero. Se l'acabava quedant el Singerlin, però l'intent de pentinada anava molt llarg i refusava Àlex Lázaro aquesta pilota que surt directa per la línia de banda. Serà servei de banda des del sector esquerre per part del Singerlin.
2: Sembla que en aquests últims 2-3 minuts el Singerlin hi ha posat una marxa més i el Prat està pues, patint una miqueta en defensa.
1: Totalment, Farizo. És que li he preguntat al Manolo, sembla que el Singerlin ha revifat, per tant, el malestruc sóc jo. Ara s'ha produït aquesta situació de lliure indirecte.
2: Un joc perillós.
1: Exacte, joc perillós. Ha aixecat massa la cama un futbolista del Prat i, per tant, el col·legiat que no ha dubtat en assenyalar aquesta acció. Lliure indirecte i compte perquè pot ser perillosa pel Singerlin, eh? Ho hem advertit que és un conjunt perillós. En aquesta mena de situacions aixeca la Madrià Carricondo, que és l'encarregat de votar aquesta mena de situacions per part del Singerlin. El Prat, que organitza un trenet a la frontal de l'àrea, xiula el col·legiat, la penja Carricondo, el segon pal sense èxit, l'acaba descarregant el Prat. Hi havia una topada entre Àlex Plaza i un futbolista rival, diu l'àrbitre que no hi ha res. Intentava sortir el Prat en contracop, no ha trobat forats i ha decidit a ralentir el joc.
2: Doncs es queixa la banqueta del Singerlin i jo per mi que xuta peu i jugador, eh? Podia haver xiulat perfectament aquesta falta i hauria sigut molt perillosa perquè estava escassament a uns 2-3 metres de la lluna de la frontal de l'àrea. Per mi, xuta el peu i és el que impulsa la pilota.
1: No sé si el Manolo, que està una mica més a prop, ens pot explicar com han estat aquestes reaccions per part de la banqueta colomenca.
0: Bueno, hasta ahora mismo estaba hablando el técnico Ángel Gálvez con el árbitro auxiliar. Uno le pedía explicaciones, el otro se lo explicaba cómo había sido y todos contentos.
1: I de moment, Cristian Gómez, en aquests primers minuts, com l'estàs veient? Actiu, de peu, bueno, assegut, amagat a la banqueta, com és Cristian Gómez?
0: A momentos se levanta y da instrucciones, por momentos se vuelve a sentar, como ahora mismo. Por lo tanto, según las circunstancias, pues así actúa el nuevo técnico del Prat.
1: Amagat, que no se malinterpreti, amagat per nosaltres, que no el veiem des de la cabina. Compte que aprova aquesta passada perillosa al Singerlin. Tallava molt bé la defensa del Prat, però continua viva. És Alejandro Llorenç, que posa la centrada perillosa, la rebutja molt bé Uri González, recupera doncs la possessió al Prat i ja engega la moto a l'Ex Plaza, que continua Plaza, continua Plaza, continua Plaza. Semblava que hi havia falta, però continua Plaza. Encara segueix Plaza, ara és per a Gustavo Renque. Gustavo Renque prova el dribbling sense èxit, la recupera Candé. Ara bona acció de Gustavo Renque a terra, ha tocat pilota i recupera la possessió pel Prat. És David Adán, sector dret del camp, Pau Moliner. Avança Moliner, segueix avançant metres el futbolista del Prat, continua Moliner, la frontal de l'àrea, prova la rematada contra la defensa, recupera l'esfèric el Singerlin, s'està trencant el partit en aquests minuts.
2: Bueno, aquesta jugada que acabem de veure, Àlex Plaza s'anava amb velocitat, ha pogut seguir jugant la pilota. L'àrbitre crec que també ha sigut una jugada que s'ha produït davant de la nostra cabina i crec que amb molt bon criteri, perquè estava molt a prop, ha aplicat la llei d'avantatge en dues ocasions consecutives i després el Prat ha acabat fent un atac. Recordem que aquesta temporada, si hi ha una jugada en la que hi hagi targeta groga però s'aplica l'avantatge i la targeta es tindria que treure, en aquest cas no es trauria per haver aplicat l'avantatge, ja que la falta que es produeix no aconsegueix l'objectiu que vol aconseguir, valgui la redundància.
1: Ara, deixem destacar que l'eslàlom d'Àlex Plaza ha estat absolutament deliciós i que ha estat una situació, una jugada de moltíssima qualitat tècnica. Quan rebia ara Cono la falta, l'intent de descarregar una pilota, de rebre, de girar-se, ha impactat la cama de David Pérez per darrere seu i l'àrbitre ha assenyalat la falta. Ja la juga el Prat, buscant la falta que va Moliner. S'imposava Pol Jansà en aquest duel físic directe i el Prat, que busca recuperar la pilota de nou, és Uri González al mig del camp, l'acaba perdent, avança metres el singerlinès Carricondo, qui lidera l'atac, refusa bé Jan Jou aquest intent de passada filtrada, però s'ha adormit ara Uri González i la torna a recuperar Carricondo. Continua Carricondo, l'intent de passada filtrada. Molt bé Javi López, molt ben col·locat, i torna a sortir Àlex Plaza amb una altra frivolitat, amb una altra genialitat. Ha estat molt encertat de cara al regat. Avui l'extrem pot hablar que ara ha perdut la pilota. Xiula l'àrbitre la falta, però favorable al Singerlin en una pugna per l'esfèric. Farizo.
2: Sí, sí, per mi hi ha hagut una falteta que s'ha de xiular, i més quan la pilota acaba en possessió de l'equip contrari. Bé, ho està fent bé per moments el senyor col·legiat en aquests instants.
1: Ha començat la temporada molt juganer Àlex Plaza, de moment regalant-nos accions de samba absoluta. I ara primer córner del partit pel Singerlin després d'aquesta pilota per la qual pugnaven Alejandro Llorenç i Javi López. El primer de l'encontre pel conjunt de Santa Coloma de Gramenet, del barri de Singerlin, el posarà en moviment Guillem Aguilar, un dels artífexs també de l'ascens. La posa en moviment Aguilar, la refusa bé la defensa del Prat, compta la frontal de l'àrea Carricondo, que provava la rematada sense èxit. Keia Otero, continua viu a l'esfèric, se l'acaba quedant el Prat, se l'acaba quedant Moliner, que busca sortir en velocitat un altre cop cap a Àlex Plaza. Ara sí que rebia la falta, l'àrbitre la xiula.
2: Aquesta
1: i reclama
2: sí
1: la parròquia per Pota Blava,
2: Aquesta tindria que ser targeta groga. Vull dir, estem ja al minut 18 de la primera part, és una entrada una miqueta lletja sobre Àlex Plaza, el fa caure, li podia haver fet una mica de mal al turmell, i jo crec que aquí l'àrbitre sí que té que treure la primera targeta groga del partit, més que res per controlar la situació d'aquest tipus de jugada.
1: Sí, perquè no és el primer impacte que rep Àlex Plaza en el que portem de partit. Li està guanyant, li està menjant la torrada completament avui a Alejandro Llorenç, i si l'àrbitre no ho atura, doncs això serà un festival de puntades. Torna a atacar el Singerlin, és ara per esquerra, és Guillem Aguilar qui continua avançant, prova la centrada, refusa molt bé Alex Otero, que posava el peu, és Aleix Hernando, continua Aleix Hernando, intenta anar-se de dos homes, feia molt bé l'ajuda Adri Ribas per recuperar aquest esfèric i buscava un canvi d'orientació cap a Àlex Plaza, no l'aconsegueix a recuperar l'extrem del Prat, i el Singerlin, que torna a jugar-la en domini propi, s'equivocava ara en l'entrega, Pablo Martín recupera l'esfèric, recupera la possessió l'Associació Esportiva Prat.
2: Ha sigut una errada forçada per la pressió d'Àlex Plaza sobre el porter, i això és el que tindria que fer el Prat, una pressió en bloc.
1: Totalment, s'ha activat molt bé Àlex Plaza en aquesta acció, i la pressió del Prat, que està sent efectiva quan l'està aplicant, no està sent una constant, però quan ho aconsegueix fa mal. Compte el Singerlin, que vol tornar a córrer, és Guillem Aguilar, veu molt sol un futbolista del Singerlin, la rematada fora, la rematada fora, acció perillosíssima de perill pel part del Singerlin. Era Bati Iker Batista qui rematava aquesta pilota, que ha rebut completament sobre l'interior de l'àrea després de la cavalcada de Guillem Aguilar pel sector dret. Ha fet aquesta passada de la mort i la rematada que s'ha anat per damunt del travesser.
0: Pues sí, el remate de Bati se marchó por encima de la portería de Lázaro cuando se encontraba totalmente solo. Segunda oportunidad para el equipo de Ángel Gálvez.
1: Doncs accions perilloses per part de tots dos conjunts. El Prat, que segurament ha tingut aquest primer quart d'hora de dominis, crec que tots coincidirem en que aquest segon quart d'hora de joc, pràcticament 10 minuts, diríem 10 minuts i 10 minuts, 10 minuts i 10 minuts per cadascun, no, Farizo?
2: Doncs sí, però ha tingut ocasions més clares a l'equip del Singerlin. Vull dir, aquesta debati ha sigut molt clara. Si arriba a tindre una mica més de calma i temple, podia haver creat molt de perill a la porteria de pretenca i podia haver fet el primer gol del partit.
1: No, no, totalment.
2: De fet, ell... penso que ha sigut una errada de marcatge de defensa del Prat.
1: No,
2: eh?
1: Absolutament. Bé, han deixat sol a Iker Batista i aquí ha estat un desajustament del Prat a l'hora de fer la transició. És veritat que segurament li ha faltat una mica de contundència a l'hora de fer-li la falta a Carricondo perquè l'han agafat de la samarreta i tot i això no l'ha aconseguit tombar, però compte que torna Iker Batista. Conduint Iker Batista per aquest sector dret, apropant-se a l'àrea entre Alejandro Llorenç. Compte la rematada d'Àlex Lázaro. Quina aturada d'Àlex Lázaro, la primera de mèrit amb la samarreta del Prat. La rematada d'Alejandro Llorenç, que sí que és cert que era d'una mica centrada, però era franca, era perillosa, i els reflexos felins del porter Pota Blava per enviar aquesta pilota a córner. Està avisant el Singerlin en aquests minuts. El Prat ha de reaccionar abans que sigui massa tard, perquè està sobretot castigant molt en transicions el conjunt d'Àngel Gálvez. La posa en joc Guillem Aguilar des de la cantonada, compte la rematada, la refusa la defensa del Prat. Deia l'àrbitre que hi havia una falta a l'interior de l'àrea.
2: Crec que, si no m'equivoco, ha sigut sobre el mateix porter Àlex Lázaro, que l'han empantat una miqueta i no li han deixat maniobrabilitat per intentar arribar a la pilota. Com tu molt bé deies, Nil, s'està acostant amb molt de perill al Singerlin. La sensació que m'està donant els últims 10-12 minuts és que veig més a prop el 0-1 que el 1-0.
1: Manolo, veus igual?
0: Sí, sí, en estos últimos minutos es el Singerlin el que está buscando con más ahínco la portería de Lázaro.
1: Doncs a veure si pot revertir la situació al conjunt de Cristian Gómez. De moment, però, sense èxit. Ara refusava aquesta pilota Àlex Otero. Baixa a recollir-la Àlex Plaza en camp propi i la cedeix enrere cap a Jan Jou. Jan Jou la deixa passar cap a Àlex Lázaro. Lázaro a Muri González. La descàrrega no ha estat bona i recupera la possessió el Singerlin. Reclamava la parròquia del conjunt colomenc una falta, diu l'àrbitre, que el Prat l'ha recuperat de manera neta i torna a activar-se el conjunt de Cristian Gómez en atac. Ara qui rep la falta és Conu, bastant clara un altre cop en l'intent de descarregar un esfèric. Ha rebut una puntada per part del rival i el Prat, que ja la volia posar en moviment, demana una mica de calma.
2: Sí, però la podia haver posat una mica més a prop d'on s'ha produït la jugada i ha sigut massa lluny, per això l'àrbitre ho ha fet repetir i que traguessin des del lloc on era.
1: Compte ara, aquesta
2: atenció,
1: situació,
2: perquè ara sí és la
1: primera targeta groga del partit. Ha deixat anar la mà David Pérez sobre Uri González i li ensenya la targeta groga, la primera de l'enfrontament per un jugador del Singerlin, per al dorsal número 5, per David Pérez. Acció una mica bruta, no, Manolo? No sé com l'has vist.
0: Sí, aunque era en el centro del campo, una acción sin peligro, pero sí, la entrada ha sido dura, por lo tanto justa para el delantero del Singerlin, que luce el dorsal número 5.
1: Sí, sorprenent veure un jugador d'atac amb aquest dorsal número 5, crida l'atenció, no és habitual com a mínim. Torna a jugar la pilota a l'Associació Esportiva Prat mitjançant Jan Jou, el dorsal número 25, un altre dorsal normalment reservat als tercers porters, doncs a Jan Jou el porta com a central, avui titular amb el Prat. Una altra errada ara del Prat, vol sortir Alejandro Llorenç, que ja travessa la línia de mitjos, busca la passada cap a Guillem Aguilar, aixeca el banderol,
2: sí,
1: l'àrbitre.
2: Fora de joc,
1: estava
2: tranquil.
1: En fora de joc, però un altre cop una jugada molt similar, pèrdua perillosa del Prat, i demana calma Cristian Gómez, Manolo.
0: Sí, porque la defensa ahora en esta ocasión quizá la ha pillado en fuera de juego, aunque el que estaba en fuera de juego era Aguilar y por un metro más o menos.
1: Doncs el
2: jo
1: fora de joc
2: molt
1: era clar,
2: eh? Quan ha fet la passada filtrada he dit fora de joc, el que passa que l'assistent ha tardat una mica en xiular.
1: Compte, aquesta pilota pot ser perillosa, sector dret, David Adán deixant a la centrada, sense perill de moment, Candega la refusa, era perillosa, s'estava enverinant aquesta centrada. Ha estat bé el migcampista del Singerlin per refusar aquest enviament ras i perillós de David Adán. La juga el conjunt Pota Blava, la juga Jan Jou. Jan Jou amb Javi López, sector esquerre del camp, l'obra cap a Àlex Plaza. Àlex Plaza amb Javi López una altra vegada. Aquest amb Uri González, al mig del camp. Posant una mica d'ordre a la sala de màquines, el veterà migcampista. Arribat aquest estiu de l'Hospitalet. Ara torna a equivocar-se en una passada molt senzilla. Era Adri Ribas. El Prat, que s'està anant mentalment del partit, perquè aquestes errades no responen a motius o a raons futbolístiques, sinó que és una qüestió de concentració, no, Faridó?
2: Jo penso que el Prat està fent moltes errades, però de falta de concentració, d'imprecisions forçades que no venen a cuento, i penso que tenen que tranquil·litzar-se, estan jugant al seu camp.
1: Sí, sí, és que l'efecte és que des del minut 10-15 més o menys el pànic s'ha apoderat dels de Cristian Gómez i no estan trobant el seu joc. Ara tornava a veure una puntada forta que s'emportava Uri González, l'àrbitre no xiula res. S'enfada la parròquia, però tenga compte la passada filtrada, era molt perillosa, ha sortit molt bé Àlex Lázaro. Ha sortit molt bé Àlex Lázaro, però vaja, descontrola en aquests minuts sobre la gespa. Farizo, aquesta situació, l'àrbitre no l'ha gestionat del tot correctament.
2: Bueno, és el que explicàvem fa un moment. Una falta sobre un jugador del Prat que era targeta groga claríssima, aplica l'avantatge, com que la jugada ha continuat, ja no s'ha de mostrar aquesta targeta groga, a no ser que sigui una targeta de força excessiva o entrada violenta, que seria vermella, llavors es para i es treu la vermella.
1: Com de l'enviament d'Otero, era perillós per Cono. No ha estat del tot bo el control, ha permès al defensa posar-li la pota per arrebatar-li aquesta pilota i la recupera el Singerlin, que torna a jugar des del darrere mitjançant Pablo Martín. Pilotada llarga buscant el cap de David Pérez, l'ha incomodat molt bé Jan Jou per recuperar aquest esfèric per part del Prat. Torna a reclamar la banqueta del Singerlin, que de moment protesta de manera irada, Manolo.
0: Sí, de momento las protestas son hacia el árbitro y hacia el árbitro auxiliar que tienen aquí al lado, pero de momento sin éxito.
1: Doncs sense èxit les protestes d'Àngel Gálvez i el seu staff i resta de components de la banqueta del Singerlin, que bé, de moment estan sent més sorollosos que no pas al costat pota blava. Juga precisament el Prat, juga Jan Jou des del darrere. Busca la passada cap a Pau Moliner, Moli enrere cap a Àlex Otero. Otero, català, ja les seves opcions, decideix cedir-la. Ara és Jan Jou buscant la passada filtrada cap a Adri Ribas, que traçava aquesta desmarcada. Jugada de molt risc i poca recompensa, no, Farizó?
2: La veritat és que sí, el Prat no està sent incisiu com en aquests primers 10 minuts de la primera part, que hem comentat que estava jugant amb unes transicions molt ràpides. No sé per quin motiu s'ha anat anant enrere, i ara estem procurant més guardar la roba que nedar, i el Prat té que posar una marxa més si vol treure alguna positiu d'aquest partit. Crec que m'he excedit amb el resultat de 3-0, veurem.
1: Paciència, calma, queda molt de temps, queda encara bé gairebé poc més d'un quart d'hora de segona meitat, minut 28, empat a 0 a l'electrònic entre tots dos conjunts. Compte, ara torna a equivocar-se Àlex Otero en aquesta passada, aconseguia fer-se amb el rebot al Prat, és Gustavo Renque imprimint-li potència, continua cavalcant Gustavo Renque, s'atura, la cedeix enrere cap a Pau Moliner, Moliner enrere cap a David Adán. Adán continua intentant travessar la defensa del Singerlin, era bona la combinació amb Àlex Ribas, però hi ha hagut la falta, ha deixat anar la cama, em sembla que era Adri Ribas, no Farizo, sobre un jugador del Singerlin, sí, sí, que cau a terra i per tant l'àrbitre assenyala infracció.
2: Sí, ben, aquesta falta ha sigut molt clara per part d'Adri Ribas i ben assenyalada per part del col·legiat. I observant, Nil, que estem ja al minut quasi 29 d'aquesta primera part, entenc que no hi ha pausa d'hidratació, perquè si no s'hagués fet al minut 25, a no ser que la facin al minut 30.
1: Suposo que quan no hi ha interessos comercials de per mig s'ho pensen més, això de fer la pausa d'hidratació.
2: Sí, sí, perquè bueno, lo del Mundial ha sigut déu-n'hi-do per llogar-hi cadires.
1: De moment, per això, temperatura de 26 graus sobre la gespa del Sagnier, tampoc és una calor sufocant. Nosaltres una mica més, que estem a la cabina i ho patim més, però vaja, que es pot estar, es pot jugar, es pot desenvolupar la pràctica futbolística sense gaires dificultats. Servei de banda pel Singerlin, que intenta posar-la a l'olla, refusa bé amb el cap Adri Ribas, la baixa amb el pit, ara Cono, intentava cedir-la cap a Pau Moliner, que acaba refusant. I volia comentar també, Farizo, que segurament li està faltant aquest puntet de pausa al Prat, que comentava en aquests primers minuts, no?
2: Sí, correcte. Jo també veig un Prat que s'està precipitant i que té que baixar la pilota, té que jugar en curt, no precipitadament, perquè amb una d'aquestes tenim jugadors molt ràpids. Mira, acabem de dir-ho fa un moment.
1: Tot just ho diem.
2: I pausa de cooling break, com es diu a la UEFA, pausa d'hidratació pels nostres oients, per qui no ho entengui. Minut 30.
1: Doncs a veure, aprofitem aquesta pausa d'hidratació. Manolo, digue'm alguna cosa que facis cada dia de l'any.
0: Casi cada dia voy a nadar a la piscina.
1: Doncs mira, anar a nadar a la piscina. Tu, Farizo, què? Alguna cosa que facis cada dia de l'any? Ja diguis, això és rutinari.
2: Pues prendre'm un cafè.
1: Prendre't un cafè? La Valèria, que tenim per l'estudi. Valèria, tu a part de tocar els botonets, què fas cada dia de l'any?
3: Jo cada dia faig moltes coses, però també mai falla el cafè matiner.
1: Si és que el cafè matiner és un habitual, doncs que sapigueu que aquí a Delta Prat presumeixen cada dia de tenir el millor cotxe de l'any 2026 segons el diari ABC. De l'1 de gener al 31 de desembre, el millor cotxe de l'any, on el trobaràs? Aquí a Delta Prat!
4: Kia, descobreix el que t'inspira.
5: Vine a Delta Prat, concessionari oficial al Prat de Llobregat, o visita'ns a kia.com.
1: Doncs, Valèria, queda... no sé si et sembla, si podem aprofitar per actualitzar resultats de la Lliga Elite, com estan els partits que teníem en joc quan ha començat aquest Prat-Singuerlín.
3: Doncs mira, ara mateix tenim que acaba d'acabar Farrés al Viladecans, Rubí amb victòria pel Viladecans 2-1, i tenim encara en joc el Sant Mauro Argentona, que van 0-2, però pel que he estat veient una mica, han hagut d'aturar durant 5 minuts el partit. Entenc que per alguna lesió, perquè veig també que hi ha hagut expulsió algun jugador del Sant Mauro, però bueno, ja el partit s'ha reprès i continuen de moment amb aquest 0-2.
1: Doncs aquí el Sanguier, resultado... que continua l'empat a 0. Digues, Manolo, perdona.
0: Digo que un resultado de la primera división femenina, buen inicio del Prat de Víctor Zambola, que ha ganado en campo del Nàstic por 1-7. Mira, ha marcado Nata 2 goles, Charlie, Miriam, Natalie, la estadounidense, y Brittany.
1: Doncs golejada de justícia, del Prat femení. Mentrestant, el Sagnier torna a posar-se la pilota en moviment, torna a jugar-la al conjunt de Cristian Gómez. Ho fa mitjançant Àlex jugant aquesta pilota cap a la dreta, cap a David Adán. S'equivoca en l'entrega, ha estat a punt de perdre l'esfèric, però l'ha recuperat Adri Ribas. Continua Adri Ribas, però l'eslàlom, hi havia moltes cames negres allà, no ha pogut atravessar la defensa del Singuerlín. S'equivoca, però ara el conjunt colomenc, i recupera l'esfèric Àlex Lázaro, que ja l'ha posat en moviment, l'ha posat en joc cap a Uri González. Aquest fa l'entrega al darrere cap a Jan Jou, i aquest torna a jugar-la cap Otero. Torna l'esfèrica a Uri González, buscant la passada endavant cap a Adri Ribas. Aquest retrocedeix metres davant la falta de solucions, la juga cap a Pau Moliner, Moli enrere cap a Jan Jou, cap al seu soci. Jan Jou jugant-la cap a Otero. Otero cap a Jan Jou, el Prat ara horitzontal, buscant una mica forats davant un entramat defensiu que no regala ni una escletxa. Continua el Prat en defensa, movent aquesta pilota, movent-la de costat a costat. Li falta una miqueta més de verticalitat, d'atreviment, de buscar trencar línies. Ara que avança és Àlex Otero, que ja ha separat la línia de mitjos.
3: Doncs estem tenint problemes amb aquesta connexió amb el Sagnier, però de mentre tornem a fer una mica de repassada de resultats d'aquesta Lliga Elite, i és que, com dèiem abans, Atlètic Sant Just 1, Valls 1, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó de la Peira 0, Martorell 0, Sabadell B 0, Manlleu 3, Vic 1, i aquest Sant Mauro Argentona, que pel moment continua amb aquest 0-2 a falta de pocs minuts per acabar aquest partit. I ja l'últim, Viladecans 2, Rubí 1, que acaba d'acabar fa uns minutets. I faltaria, doncs, això, aquest partit de l'Associació Esportiva Prat, que de moment continua 0-0. I repassant una mica classificació de Lliga Elite després de la finalització d'aquests partits, tenim que en quant a moviments, el Viladecans, després d'aquesta victòria 2-1, passa a ocupar la quarta posició de la taula. I veig que ja tenim per aquí de nou el Nil, o sigui que tornem al Sagnier, Nil. Nil, ens escoltes? Doncs veig que no podem recuperar aquesta connexió amb el Sagnier. Fem una petita aturada, aviam si ho podem arreglar.

0: Doncs tornem després d'aquesta petita aturada tècnica i tornem cap al Sagnier. Nil, alguna novetat, alguna cosa que ens haguem perdut en aquests minutets?
1: Continua l'empat a 0 sobre la gespa del Sagnier, tot i que el Singerlin s'està apropant més al gol que no pas al Prat. Han tornat a apropar-se en parell els d'Àngel Gálvez, han tornat a disposar d'accions clares, de rematades molt, molt, molt enverinades a l'interior de l'àrea. De moment se salva el Prat, però veurem quant dura. I compte, perquè està preparant un canvi Cristian Gómez, Manolo.
2: Sí, se marcha Alex Otero, el central derecho, y va a entrar Jordi Boireu. Se marcha cojeando el central ex del San Cristóbal y del Martinenc. Ha sido en alguna jugada de los últimos minutos. Se retira aplaudiendo ahora y entra Jordi Boireu.
1: Doncs 37 minuts, poc més de 37 minuts ha durat el debut d'Àlex Otero amb el Prat, que s'ha hagut de retirar amb molèsties físiques. Entra en el seu lloc Jordi Boireu, que bé, és un dels pocs que continuen a la primera plantilla pota blava després de la temporada passada, un any passat que va estar marcat pel seu Erasmus, que va marxar fora a estudiar i per tant es va incorporar tard a la dinàmica del primer equip i això no li va permetre tenir gaire protagonisme. Però Boireu, format al Prat, format a la casa, jugador amb ADN a pota blava de formació i que per tant hauria de ser una garantia en aquest sentit. Primera pilota que toca Boireu, ara rep una empenta clara, serà falta del futbolista del Singerlin, de Marc Adalid, que li ha propinat una empenta a Jordi Boireu, una mica gratuïta, no, Manolo?
2: Pues sí, gratuïta sobre la falta sobre Jordi Boireu, que és el jugador de la primera plantilla que lleva más años en el club, ja que llegó muy jovencito aquí al Prat, procedente del Gavà, y que tiene un hermano que juega en el Mallorca B después de acabar su etapa juvenil en la DAM.
1: Compte Gustavo Renque, que aguanta molt bé la pilota, li ha faltat deixar-la anar. Reclamava la falta a la parròquia del Prat, però ha recuperat la pilota el Singerlin, que ara corre. Compte que pot ser perillós a l'enviament per Adalid. Hi havia fora de joc, queda invalidada aquesta acció. Estava avançat el davanter del Singerlin.
2: Sí.
1: Bastant clar, no?
2: M'ha pillat en línia a mi.
1: Ah, doncs mira.
3: Sí, era molt clar fora de joc. I el que ara la gent es queixava de que no li han xiulat la falta a favor a l'equip pretenc, sí. Quan penso que ha sigut una falta molt clara sobre Gustavo Reinke, va aplicar l'avantatge, però quan ja no sobrevé de forma immediata aquest avantatge, s'ha de xiular la falta anterior.
1: Arbitratge anglès, per dir-ho d'alguna
3: sí,
1: manera.
3: Sí, hi ha hagut cosetes.
1: Però que està deixant jugar força, sobretot aquestes situacions d'agafades,
3: molt, molt.
1: No les està penalitzant.
3: Està deixant jugar moltíssim, està fent el que diem sempre, un arbitratge UEFA, però potser bordejant al límit del reglament, eh?
1: Doncs completament d'acord, Farizo. Compte aquesta acció que pot ser perillosa pel Prat. Era Gustavo Renque qui la jugava, no s'ha acabat d'aclarir amb la pilota i l'ha refusat la defensa del Singerlin. Ara ha estat molt atent Jan Jou per tallar aquest enviament del Singerlin. Torna a jugar-la al Prat, és Pau Moliner. Pau Moliner que rep una agafada d'un futbolista del Singerlin, era Aleix Hernando. Continua Pau Moliner, que ha aguantat molt bé la pilota i després de no sé quants anys, mil·lennis i segles, ha acabat xiulant la falta a l'àrbitre. És Adri Ribas, ara la diagonal pot ser perillosa. Continua Adri Ribas, continua Adri Ribas. La passada cap a Javi López, la rematada de Javi López per sobre del travesser, perillosa aquesta arribada al Prat després de molts minuts d'estar bornits. Avisa ara el conjunt de Cristian Gómez, rematada del lateral arribat de l'Europa B, marxa per sobre del travesser, però torna a mossegar el conjunt de Cristian Gómez i sembla que desperta de... d'aquests minuts, no? De falta d'urpa.
3: Aviam si tenen una mica més de precisió.
1: Ara refusava aquesta pilota Boireu amb el cap. Un altre cop, molt bé Boireu, que ha entrat bé el partit Boireu. Ara recupera però la pilota el Singerlin. Guillem Aguilar, que intenta fer ballar Javi López. Aquest l'ha aguantat bé. Yuri González ha arribat a l'ajuda per recuperar aquesta pilota. La baixava amb el pit Cono. Ara s'equivoca en l'entrega. Compte que és perillosa la combinació del Singerlin. Marca de l'interior de l'àrea, la rematada Lázaro. Lázaro que l'envia a córner. Una altra intervenció de mèrit del porter del Prat. Ha estat molt atent, ha aguantat fins l'últim minut la rematada de Dalit i ha deixat anar el peu per enviar-la a córner. Gran intervenció d'Àlex Lázaro, que està tenint un bon debut amb el Prat, Manolo.
2: Pues sí, hat-trick ya del portero Potablava. Tercera parada importante para evitar el 0-1 el marcador.
1: De moment providencial el porter, segurament el millor del Prat avui. No ha estat córner, ha estat servei de banda. Ja el posa en moviment el Singerlin. Compte que és perillosa aquesta acció. Havia rematat corner a l'interior de l'aire el Singerlin. Acabarà donant córner. Doncs senyala córner al col·legiat. Tornarà a picar-la des de la cantonada Guillem Aguilar. Després d'una rematada perillosa a l'interior de l'àrea que, segons el criteri arbitral, ha estat interceptada per un defensor Potablava.
3: Nil, honestament, si això fos un combat de boxa, ara mateix estaríem perdent els punts, eh?
1: Totalment, totalment. El Prat està avornit en aquest combat de boxa. Compte, la central, àrea és perillosa, queda morta la pilota, l'acaba refusant amb pentes i rodolons el Prat, la recupera la frontal, Candé posa vela, que Mauri González, i se l'acaba quedant Alex Plaza, que torna a engegar la motobús, que corre Alex Plaza. S'ha replegat molt bé, però el Singerlin se la queda Cono. Cono enrere cap a Uri González, baixant les revolucions a la jugada Pau Moliner, que la juga enrere amb Javi López. López amb Boireu. Torna a imprimir-li una mica de calma al central Potablava després d'aquests segons de revolució. Ara busca la passada fent mal a l'esquena del Singerlin. Uri González no ha estat exitosa i l'ha refusat la defensa colomenca. Tornada amb Àlex Lázaro. Lázaro amb Boireu, aquest se la torna. És Jan Jou. Jan Jou cap a Boireu. El Prat buscant una mica més de calma després d'aquests minuts d'autèntica bogeria, en què, com deia el Farizo, si fos un combat de boxa, els punts s'ho emportaria el Singerlin. Rep la pilota Gustavo Renque al sector esquerre, intenta arrencar Gustavo Renque, rep la falta de Candé, aquest cop l'àrbitre sí que la xiula, però de moment les targetes guardadetes, eh? Empany i forrallat, bueno, aquesta... la butxaca de l'àrbitre.
3: Aquesta, Nil, tampoc és una jugada que es pugui treure la targeta. Sí, però... sí que és veritat que Gustavo Renque s'anava, però penso que aquesta... ja.
1: Però per acumulació arriba un punt en què ho ensenyes.
3: Sí, sí, el que diu per reiteració.
1: És més això que no pas la intensitat de l'acció de la jugada. Ara rep la pilota Plaza, l'aconsegueix descarregar, continua Plaza, segueix Plaza amb l'eslàlom, ha posat molt bé, però el peu Cande, la recupera el Singerlin, és Carricondo. Un altre cop, que no el pot frenar el Prat i continua conduint Carricondo, segueix Carricondo, l'obra cap a Alejandro Llorenç, el lateral que trepitja l'àrea, la passada, bona intervenció ara d'Àlex Lázaro, que ha llegit molt bé l'acció, ha sortit i ha contemporitzat molt bé per fer-se amb l'esfèric i ha pagat aquest moment el porter Potablava. Ara busca aquest enviament en llarg Javi López cap a Àlex Plaza, massa llarga, arriba a defensa del Singerlin. Pilotada amunt de Pablo Martín.
3: Nil, digues. Hem superat ja el minut 45 d'aquesta primera part i crec que a l'afegit serà d'almenys 2 minuts, que és el temps de la pausa d'hidratació.
1: Més el canvi?
3: Més el canvi, sí.
2: Seran 3
1: aproximadament, no? Si es donen aquests 3 minuts d'afegit...
3: Ja ho estic veient al cartelló luminós. Hem encertat. 3 minuts.

0: d'afegit.
1: Els 3 d'afegit sobre la gespa del Sagnier. De moment continua l'empat a 0. Ara buscava l'enviament en llarg el Singerlin. S'ha avançat bé Àlex Lázaro, que continua molt atent. Molt actiu el porter Potablava en aquests primers 45 minuts. Però quan el porter és el millor, mala notícia, no?
0: Em n'ha de dir això.
1: Doncs bé, a veure si ho pot revertir el Prat en el segon temps, però de moment les sensacions són més aviat. Juga precisament el Prat, juga Jan Jou des de la defensa. Ha explicat aquesta jugada infinitat de vegades en aquests primers 45 minuts, de marejar la pilota, de moure-la en horitzontal, però sense poder percudir, sense poder fer gaire perill. Jan Jou, la obra cap a Adri Ribas, al sector dret del camp. Aquest se la retorna. Sense escletxa, sense forats de moment a les línies internes del Singerlin. Ben ordenadet el conjunt d'Àngel Gálvez. Ara era Buireu que avançava línies, buscava la passada cap a Gustavo Renque, però un cop l'ha intentat ficar cap dins, tres cames com piranyes han anat a per ell. Recupera però el Prat, continua jugant l'Adri Ribas. La passada és bona per Mamoli, que trepitja l'interior de l'àrea, busca la centrada per Conu! Sobre la línia l'ha tret! Ostres, aquesta jugada sí que... O sigui, no acabo d'entendre el que ha passat. Ha rematat sobre la línia pràcticament Gustavo Renque i ha posat la cama candé per evitar el gol del Prat. Claríssima aquesta acció a les acaballes del primer temps. Era mig gol la passada de Moli i Gustavo Renque, que no l'ha pogut empènyer, o millor dit, que no l'han deixat empènyer-la perquè ha posat la cama candé providencial. Molt bo també el moviment de Conu, que ha deixat passar la pilota, que ha sabut llegir molt bé la jugada. Però acció ara de perill del Prat, que això sí que ho té. És un equip amb molt de talent i malgrat que no li doni pel joc, té aquestes accions perilloses. Serà córner favorable al conjunt de Cristian Gómez. A punt de posar-la en moviment era... Doncs s'haurà de repetir el servei de cantonada, no, Farizo?
0: Doncs sí. Nil, volia dir-te que jo feia molt, molt de temps que no recordava una jugada claríssima de gol ni al Sarnier ni en l'equip del Prat tan clara com l'acabem de veure ara. O sigui, ha sigut una jugada que crec que qualsevol mosqueta que passés pel costat feia gol.
1: Ha estat tan clara que de veritat, o sigui, no he sabut ni com explicar-la, perquè evident que havia d'entrar. Serveix ja aquest córner al Prat, la rematada posava al cap un defensa del Singerlin, sense èxit pel Prat. Ara barallen Guillem Aguilar i un futbolista Potablava, ha estat el del Singerlin. Qui se l'ha quedat, ha sortit per la línia de fons i serà, com deia el Farizó, córner.
2: Pues serà l'última.
1: Hauria de ser ja l'últim, no? Efectivament.
0: Doncs sí, com deia molt bé ara Manolo, és l'última perquè ja estem al minut 48 i 35 segons.
1: Doncs última acció del partit, a veure si el Prat pot aprofitar aquesta inèrcia positiva per anar amb un golet d'avantatge al descans, no vindria bé.
0: Mare meva. Si això no ho fiquem dintre, aquestes són les jugades que després del final del partit et pots empenedir.
1: Sí, sí, i tant. Aquestes després són de les quals te'n recordes. Veurem, serà Pau Moliner l'encarregat de servir aquest córner.
0: És que encara no sé ni el que ha pogut passar, perquè el jugador del Prat no ha ficat la cama i ha
1: rematat. Jo crec que no
0: s'explica
1: ni ell, no s'explica ni el mateix Gustavo Renque que ha passat en aquella acció. Posa la pilota en joc molt i buscant el segon pal cap a Conu. Hi ha hagut una falta a l'interior de l'àrea.
0: I final.
1: Al Singerlin i final d'aquesta primera meitat. Doncs deixa'm dir-te, Farizo, que aquesta acció de Cande, aquesta acció, a mi m'ha donat seguretat. M'ha donat d'això de dir, ostres, si jo tingués un Cande en la meva vida, aniria més tranquil per la vida. Aniria, doncs això, amb més seguretat, amb assegurances de vida, amb assegurances de vehicles locals, amb negocis, amb indústria, vida, llar. No tinguis el Cande, però tens assegurances, Baltasar. A l'avinguda de Verge Montserrat, número 38, telèfon 93-370-0299 i al web baltasarmediadores.com. Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat. Doncs ara sí, que finalitza aquest primer temps sobre la gespa del Sagnier. 0-0 l'electrònic i sensacions que, com comentàvem, de tot menys positives. Farizo, començo per tu.
0: Bueno, aviam, les sensacions positives que jo puc tindre sobre aquests primers 45 minuts és que, bueno, que no ens han fet cap gol, que podien haver marcat algun golet al Singerlin, que els primers 10-15 minuts de partit el Prat ha fet transicions molt ràpides i donaven la sensació de molt de perill i que volien anar a buscar el gol molt aviat, però s'ha anat diluint a mitjà que anava passant aquesta primera part, i la veritat

0: acabat el Singerlin fent-se amo del partit, creant les ocasions més clares. Àlex Lázaro ha tingut que intervindre en diverses ocasions, perquè si no podíem estar parlant ara tranquil·lament d'un 0-2 i no sé jo si d'un 0-3, i la veritat és que hem tingut sort. I bueno, la jugada que hem comentat fa uns instants, la última jugada que ha tingut el Prat, que jo no veia una jugada tan clara, tan clara, tan clara de gol des de feia molts anys. Clar, si això ho sumes a l'altre costat de l'igual, l'equació et dona cuidado aquesta segona part, perquè ja hem tingut un avís, i aquesta segona part podem patir bastant si el Prat no posa una marxa més i es convenç de que realment pot marcar ell el primer gol del partit.
1: Doncs ara li preguntarem les seves impressions a Manolo Gol. Manolo, estàs per allà?
2: Sí, estoy aquí. Estaba saludando a Miguel Fernández, exjugador del Prat. Necesitaríamos los goles de Miguel, los 10 que marcó en la última temporada que estuvo aquí jugando en el conjunto Potablava. Este año juega en el Inter Barcelona y marcó en esta jornada primera. Lo que pasa es que su equipo ha empatado. También han marcado exjugadores como Rubén Gómez, que ha dado el triunfo a la Montañesa 1-0. Y ayer también marcó Marc Muñoz, el lateral zurdo, que valió para que el Martinense salvara un punto en el derbi frente al Europa B. Yo creo que aquí el Singerlin, como dice Agustí, tenía que haber ido con ventaja al marcador. Lo mejor de esta primera parte ha sido el marcador de 0-0, las intervenciones de Lázaro, tres importantísimas, ha salvado tres goles claros. Y en ocasiones tengo tres del Prat y seis del Singerlin.
1: Doncs bé, els números que ja parlen per si sols, i la millor notícia segurament és, com deia el Manol, el resultat. Veiem que s'escalfa ara un dels futbolistes recent fitxats pel Prat aquesta temporada, Albert Morral. Pot ser que Cristian Gómez vulgui introduir novetats al mig del camp en aquesta segona meitat, especialment perquè li ha faltat segurament al Prat aquest puntet de pausa, aquest puntet de seguir el tempo, no? d'esperar el tempo de la jugada, millor dit. Doncs veurem si acaba incorporant aquesta novetat a la segona meitat. Ara, jo també em quedo com a part positiva, més enllà de les males sensacions, que el Prat, tot i no trobar-ho a través del joc, és un equip que té qualitat diferencial per arribar en perill. Ha tingut dues, tres arribades perilloses, com comentava el Manolo, tot i no haver completat uns bons primers 45 minuts. Per tant, per mirar la part positiva, quedem-nos també amb això. Queden encara tota la segona part en joc perquè el Prat pugui corregir i llimar aquests errors i emportar-se els primers 3 punts de la temporada. Valèria, pel que fa a la Lliga LED, tenim actualitzacions de resultats?
3: Doncs sí, l'últim partit que teníem pendent de Lliga LED, aquest Sant Mauro Argentona, finalment remuntada del Sant Mauro, que ha aconseguit empatar a 2 i que ha finalitzat fa una estona.
1: Doncs bé, aquest era l'últim partit que quedava per acabar la jornada abans d'anar a la publicitat. He de preguntar a Agustí Farifeu per com has vist l'actuació de l'àrbitre.
0: Doncs bueno, el senyor Aleix Blanc Orduña en aquesta primera part ha començat bastant bé, deixant jugar, aplicant molt bé les lleis de l'avantatge, però bueno, sí que és cert que per mi ha tret tan sols una targeta groga al minut 23 el jugador número 5 del Singerlin, David, per la topada amb el jugador del Prat, que ja ho hem vist, que hem dit que era targeta groga claríssima. Però certament per mi hi ha hagut dues targetes grogues que tenia que haver tret, dues jugades que s'han produït molt a prop de la nostra posició, una sobre Àlex Plaza, molt clara, i anteriorment sobre Gustavo Reinke. Per mi aquesta primera part podia haver tret targetes grogues, tres pel Singerlin i potser alguna pel Prat, amb una jugada que hi ha hagut que ha aplicat l'avantatge i ha preferit aplicar l'avantatge, que aquest any ho veurem molt en el tema arbitral, que és més per estalviar-se la targeta groga que perquè realment es pugui donar aquell avantatge. Bueno, no ha sigut una primera part arbitralment parlant dolenta, però sí que és cert que ha sigut bastant discreta. Li desitgem en aquesta segona part que tingui molt millor criteri, sobretot amb el tema de les targetes, perquè serà crucial, i certament ha pitat molt a prop de la jugada, té una molt bona condició física i crec que ho pot fer molt millor del que ho ha fet aquesta primera part. És un àrbitre que coneixo des de categories anteriors, des de fa molts anys, i xiula, si vol, xiula francament molt bé. Esperem que aquesta segona part vulgui i ho faci.
1: Doncs tant de bo que sigui així. Paraula d'Agustí Farizo. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb el segon temps d'aquest Prat Singerlin, que continua amb empat a 0 sobre la gespa del Sagnier.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Time for DJ.
6: Time for DJ.
7: Time for DJ.
8: Sábados.
9: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
5: Time for DJs.
10: Time for DJs.
5: Time for DJs.

0: Doncs tot a punt perquè comenci la segona part sobre la gespa del Sagnier. 0-0, Pratzingerlin 0. Per tant, bé, partit en què els homes de Christian Gómez han acabat d'entrar amb segurament la inèrcia positiva que esperàvem després d'una pretemporada que havia deixat brots verds, ho sentíem a l'inici de la Transmi, però que de moment no estan podent cristal·litzar en aquesta primera jornada. I Manolo, Christian Gómez sembla que ha mogut fitxa perquè introduirà un nou canvi.
1: Así es, Neil. Se queda en vestuarios Adri Rivas con el dorsal 14, le sustituye con el 18 Albert Morral, que debuta oficialmente con la camiseta del Prat.
0: L'ex del Rubí, que suma els seus primers minuts oficials amb la samarreta pota blava, quan la segona part ja s'ha posat en marxa sobre la gespa del Sagnier. Qui la toca és Pau Moliner amb David Adán. La combinació per aquest sector dret del camp acaba amb Uri González, que buscava retornar-hi la pilota. S'ha equivocat, però el futbolista pota blava. Tot i això, la pilota torna als dominis pretencs i era Jordi Buireu qui la jugava cap a Jan Jou. Parella de centrals molt jove avui al Prat, després del canvi forçat al primer temps, pel qual Àlex Otero ha hagut d'abandonar el terreny de joc amb unes molèsties. Continua Jan Jou. Jou amb Buireu. Buireu buscant la passada interior cap a Cono. Aquest provava de combinar amb Adán, ha anat massa llarg aquest intent de passada. I la pilota surt per la línia de banda favorable al Singerlin. Farizo, que ha de canviar el Prat en aquest segon temps per revertir aquestes males sensacions, no?, amb les quals ens hem anat a la mitja part.
2: Doncs per mi el que ha de fer el Prat és posar-li més intensitat, posar-li més verticalitat que ho ha fet en la primera part en alguna ocasió, i podia haver acabat amb un fruit d'un gol, i aquesta segona part ha d'intentar-ho i ha d'anar a buscar l'1-0 i no donar-li tantes facilitats al Singerlin, perquè si estem veient ara mateix el dibuix del Singerlin comença com a la primera part, fixa't tu, 5 defenses, 3 al centre del camp i molt poblat la defensa del Singerlin.
0: Sí, moltes dificultats per trobar escletxes, però ara és David Adán qui prova la centrada des del sector dret, molt passada, sortirà per la línia de fons. Doncs qui ha començat amb la intensitat que reclamava aquest segon temps és Christian Gómez, Manolo?
1: Pues sí, parece que va a ser otro partido en esta segunda parte. Esperemos de que veamos más al guardameta del Singerlin, porque en la primera parte hemos visto más a Lázaro.
0: Hem dit, Manolo, que repassaríem l'entrada d'avui al Sagnier, passats els primers 20 minuts. Hem deixat una mica més de temps perquè s'ompli una mica més poblades, no?, les grades del camp.
1: Sí, sí, ja t'he dicho yo que aquí a partir del minuto 20 es cuando ya se empieza a ver el público que realmente hay. Yo he calculado unos 300 espectadores en la primera parte. Hay mucha gente aquí en la banda del bar. La grada de sol, que ahora ya tiene sombra, también 120 espectadores. Y la que hoy tiene menos público es la grada cubierta, que calcula unos 60-70.
0: Doncs els càlculs de Manolo Gol sobre l'assistència avui al Sagnier, més aviat discreta, tot i que s'hi veu gent. Jordi Buireu jugant-la amb David Adán, aquest ho fa enrere cap a Albert Morral, un Morral que també haurà entrat per afegir una mica el que deia Farizo, a part d'aquesta intensitat, a part d'aquesta urpa, una mica de control, no?, el Singerlin, que ha tingut moltes facilitats per transicionar al primer temps, i doncs d'aquesta manera suposo que Christian Gómez treu un extrem per incorporar un migcampista buscant una mica, doncs, això de temprança, de control al mig del camp, de poblar aquesta zona de mitjos per evitar les superioritats que ha aconseguit el Singerlin en el primer temps. És Jan Jou jugant-la amb Albert Morral, aquest l'obre a la dreta cap a Pau Moliner. Sembla que s'intercanviaran una mica, no?, aquesta posició entre tots dos migcampistes, entre Morral i Moliner. Deixaran caure's i regalaran la profunditat a David Adán, que és el mateix Adán ara qui la toca, amb Àlex Lázaro, segurament el millor jugador del Prat en els primers 45 minuts, no, Farizó?
2: Possiblement sí, per mi, o sigui, ho ha fet molt bé en aquests primers 45 minuts, i el que hem de procurar és aquesta segona part seguir la mateixa línia d'intensitat i intentar fer el primer gol. Jo penso que si fem el primer gol, el Singerlin està obligat a obrir-se i això farà que el Prat tingui més espais i pugui fer el segon gol.
0: Sí, sí, sí, sí, tot i que no és un conjunt que, tot i que sí que és més aviat defensiu, però que està demostrant ser valent i ser propositiu Ara qui rebia aquesta pilota era Conu, l'ha tocat a l'Eix Hernando i per tant serà servei de banda favorable al Prat. Valeria, no sé si a la porra pot hablar, hem tingut gaire 0-0.
3: Doncs empat a 0 no hem tingut cap, però empat a 1 tenim a la Isabel García. Per tant, si tirem una mica de signe del partit seria per la, o per la Isabel, o faríem randomizer i aviam qui surt.
0: Doncs a veure com s'acaba resolent aquest partit, aquesta porra pota blava. De moment a la grada, Manolo, hem vist passar Adri Toro i Carlos García.
1: Sí, dos de las bajas del equipo pota blava en el día de hoy. Me imagino que Carlos pues también tendrá alguna molestia física, porque si no, si fuera por lo de su tío, no estaría aquí en el campo. Por lo tanto, seguramente el próximo partido, el de Copa ya, pues seguramente estará disponible.
0: A la pretemporada ja es va perdre alguns partits per molèsties, no sé si és la pubalgia que continua donant-li guerra, però esperem tenir-lo de tornada, el primer capità del Prat aquesta temporada i un dels que ha de ser els referents de, del vestidor puta blava dins, dins del terreny de joc i fora d'ell. És pilota per David Adam amb Jan Jou. Jou obrint-la cap a Jordi Buireu. Buireu amb Jan Jou. El Prat que continua sense trobar solucions en la creació, ara avança metros Buireu, continua conduint Buireu, obre la passada cap a Pau Moliner que la rep al sector dret del camp, continua Moliner, aguanta l'esfèric molt vigilat per Hernando, busca la passada interior, ara qui rep és Conu, Conu que es dona la volta, la rematada i el gol, la rematada i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Conu! Què dic gol? Què dic gol? Dic golàs! És un autèntic golàs del sud-coreà que fa la seva presentació en societat amb un autèntic golàs per tota l'escaire esquerra, s'ha girat i no s'ho ha pensat amb aquest instint fred, amb aquest instint d'absolut killer, l'ha enviat allà on les aranyes teixeixen Quim Conu per avançar el Prat en el marcador. Minut 52 de partit, AE Prat 1, Conu Quim 1, Singerlin 0. Quin golaç, Farizo!
2: Mare meva, perquè els nostres oients es facin una idea, ha sigut el que se sol dir folla seca, un xut molt dur des de, penso que calculo que uns 25 metres de la porteria, i ha entrat per la mateixa escaire. M'ha recordat moltíssim, perquè els oients es facin una idea, el primer gol de Cancelo l'altre dia al Spotify Nou Camp. Ha sigut quasi idèntic, però a l'altre escaire. Espectacular.
0: Espectacular, espectacular, Manolo. Suposo que pensaràs el mateix.
1: Ah, sí, és un autèntic golazo con la zurda. I una anècdota és la siguiente. Minuto 7 de la primera parte, Conu, en la primera ocasión del partido, envía el balón al palo. Y minuto 7 de la segunda parte, Conu abre el marcador.
0: Mira, si el Manolo no existís, l'haurien d'inventar, perquè aquestes dades són delicioses. No sé, Manolo, si recordes, tu que domines la maroteca, algun primer gol de la temporada del Prat tan bonic com aquest.
1: Pues no, seguro que ha habido alguno también bonito como este, pero yo no lo recuerdo. Ha sido un auténtico golazo de Conu, que ya había marcado dos goles en pretemporada, y este es el primero en Liga, primer gol oficial de Conu con la camiseta del Prat.
0: I un gol que més enllà del seu valor numèric i el resultat també ha suposat, no?, una empenta anímica pel Prat, que reaccioni, que s'ho cregui, que s'esperoni gràcies a aquest gol.
2: Ara pot succeir el que parlàvem fa un momentet. Ara el Prat té el marcador a favor, això entenc que li ha donat més tranquil·litat que fins ara, ha de tocar, ha de jugar, ha de buscar aquesta verticalitat que li estàvem demanant, ha de buscar els espais, perquè ara sí que els tindrà per part del Singerlin, perquè el Singerlin amb 1-0 perd els 3 punts, té que anar a buscar l'empat i llavors s'obrirà. Ara és el moment que el Prat amb cap i pugui fer el segon, i llavors podem parlar d'un partit molt més plàcid.
0: 54 de partit, gairebé 9 de la segona, el Prat guanya 1-0 al Singerlin. I el conjunt de Cristian Gómez, que ara té espais, és Gustavo Renque, que vol córrer, que vol engegar la moto. Ha estat molt bé, però Pol llançar providencial tallant aquesta pilota. Recupera el Singerlin, que ara pot tenir espai per articular. S'ha replegat molt bé el Prat. I l'àrbitre ha assenyalat la falta de Gustavo Renque sobre Marc Adalí.
2: Per mi sí que ho és. Gustavo Reyn, que arriba com un mercancies, se l'emporta per davant i aquí té que ser més comedit, eh? El jugador del Prat és molt impulsiu i entra molt fort, però ha de saber mesurar aquestes accions perquè aquesta falta més a prop de l'àrea pot portar molt de perill. Per mi sí que ho ha sigut.
0: Bé, Gustavo Renque, que és un mercancies, un mercaderies, com deies, Farizo, tant pel bo com pel dolent. Compte que posa en moviment la pilota al Singerlin, l'enviament d'Adri Carricondo, que anava buscant el segon pal, s'ha passejat per l'interior de l'àrea i ara hi ha un jugador del Prat estès sobre la gespa. És David Adán, no, Manolo?
1: Pues sí, vamos a ver qué le pasa al capitán del Prat. Parece que se levanta ya, por lo tanto seguirá seguramente disputando el partido aquí en el Sanger.
0: I compte que s'escalfa, Manolo? S'escalfa l'ambient a la banqueta del Singerlin. Ángel Gálvez amb vehemència, que li reclamava alguna cosa al Linier.
1: Sí, sí, no sé qué le estaría reclamando, pero estaba ahí metiéndole la boca en la oreja al árbitro auxiliar.
0: Compte ara l'errada d'Àlex Lázaro, la sortida, ha sabut solventar-ho bé, però la defensa pota blava. I s'ha produït una infracció, una falta que afavoreix el Prat.
2: Doncs sí, i aquesta
1: si parece...
2: se m'ha escapat perquè
0: se'ns ha escapat
2: no,
0: a tots,
2: no s'ha pogut ben bé què ha xiulat el senyor Blanc Orduña.
0: Sí, ha estat una situació estranya. No... Bé, ha afavorit el Prat, per tant no ens hi queixarem. És Jordi Boireu, jugant la capa cono, que més enllà del gol s'està fent un far a intentar barallar-se per pilotes, a descarregar-les, a jugar d'esquenes, a facilitar situacions de tercer home, i ara que s'havien portat una puntada a l'esquena, compta la passada que pot ser perillosa de molt, i per Gustavo Reynque, Gustavo Reynque! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! És el tren de mercaderies brasiler que ha entrat a tota velocitat, fent sonar el claxon, fent sonar el pistó, Gustavo Reynque per fer el segon, ha rebut molt aquesta passada i ha entrat, com deia, com un autèntic tren de mercaderies a l'interior de l'àrea i gairebé amb més ganes que tècnica ha acabat empenyent aquesta pilota al fons de la xarxa per superar Pablo Martín. Posa el segon Gustavo Reynque. Associació Esportiva Prat 2, Singerlin 0, minut 57 de partit, Manolo. Doncs Farizo, començo per tu.
2: Perdona?
0: Què t'ha semblat el gol? Què en valores?
2: Bueno, ara us estava sentint a tu i al Manolo i honestament dic que al final posaré una paradeta de pitonissa perquè s'està donant tot el que jo he descrit fa escassament 5 minuts. S'han obert els espais del Singerlin, pilota filtrada a Gustavo Reynque, se'n va per força i caient pràcticament impulsa la pilota i la fica dins els tres pals. Per tant, minut 58, 2-0, quina bona pinta que té el partit ara i quin canvi ha donat.
0: El número de la primitiva no el tindràs, no, Farizó?
2: Doncs no, no sóc jugar als jocs d'atzar, però bueno, m'ho plantejaré a partir d'avui.
0: Sí, planteja tu perquè igual t'emportes alguna alegria. Manolo, hi ha hagut canvi a les files del Singerlin.
1: Así es, ha movido ficha Ángel Gálvez, primer cambio en sus filas, se retiró a Dalit con el dorsal número 7, l'ha sustituido con el 17, Eric.
0: Eric Sánchez, jugador que va arribar el curs passat al Singerlin a mitja temporada procedent de l'Horta. Vaig veure'l el curs passat en un partit contra el Sants i us he de dir que em va sorprendre molt, un jugador molt ràpid, amb capacitat d'un contra un i que segurament serà un mal de queixal pels centrals del Sants, sobretot per Jan Jou i la resta de companys de la línia defensiva que ja sumen més minuts a les cames perquè és d'aquests jugadors que et porten de corcoll. Ara buscava baixar aquesta pilota David Pérez, reclamava el Prat una mà, l'àrbitre ha dit que no hi ha res. Estaven enganxades, no, Farizó?
2: Bueno, ha sigut una mà una mica sui generis, que potser en un altre context de partit te la pita, però ara no te la pita.
0: Ara compta aquesta combinació d'Eric Sánchez amb un jugador del Singerlin que entra dins de l'àrea, compta la centrada, ha estat molt bé, Boireu, posant la cama, anant al terra amb un timing perfecte i envia la pilota a córner al central del Prat. Serà córner pel Singerlin, el primer de la segona meitat per ells, no, Manolo?
1: Sí, es el primero de esta segunda parte. Vamos a ver, porque el Singerlin en esta segunda parte pues no está como en la primera.
0: No, no, dos cops que els han enviat a la lona. Ara buscava aquesta centrada Guillem Aguilar, molt passada.
2: Déu-n'hi-do el canvi de guió que s'ha produït en aquest partit respecte a la primera part. No sé què els haurà dit als seus nois Cristian, l'entrenador del Prat, però noi, quina diferència d'equip el que estem veient sobre el terreny de joc i tan sols amb un canvi.
0: Doncs més enllà de l'apartat tàctic, evidentment, jo et diré, Farizo, que el canvi també és anímic. Al final et trobes amb el gol de Konu, que és més una acció de qualitat individual que no pas una acció que hagi trenat l'equip, i a partir d'allà comences a construir, aprofites bé els espais en el gol de Gustavo Renque, però perquè vegis la importància també, no?, d'estar moralment, doncs, amb la fletxeta cap amunt, les coses t'entren i aquest canvi de dinàmiques que s'ha produït segurament arran del gol aquest de Kim Konu. Ara que la jugues al Singerlin és Pablo Martín, minut 60, guanya el Prat 2-0. És Aleix Hernando buscant un desplaçament en llarg, buscava Iker Batista per la banda esquerra, no ha afinat prou la punteria, ha sortit la pilota per la línia de banda.
1: I comentar que decía que el gol de Gustavo es el séptimo con la camiseta del Prat en Liga, el primero de esta temporada, y también un resultado de tercera catalana que nos acaba de llegar. La Fundación Prat ha debutado con derrota en el Julio Méndez, 0-3 ante el Fonsanta. El otro equipo del grupo 11, la Terlenca B, empezará ahora en unos minutos su partido en campo del Monopol.
0: Compte, acció perillosa de l'Explaza, que buscava cavalcar per al sector esquerre del camp, ha posat però bé la cama un defensor del Singerlin i ha acabat impedint que prosperés aquesta jugada respecte a la Fundació Prat. Manolo, el que no van poder fer la temporada passada, que va ser perdre, ho han fet ara per partida doble, primer a Copa Catalunya i ara a la Lliga.
1: Pues sí, porque ante el partido del Martorell del pasado sábado, donde perdieron por 1-5, hacía más de un año de que no perdía el equipo de Luis Gómez, ya que la temporada pasada ganó todos los partidos, y habría que remontarse al partido de playoff del anterior, de la 24-25, para conocer aquella derrota ante el Incresa. Y otra buena noticia es el Viladecans ha ganado 2-1, ojo.
0: Compte, aquesta pilota que era perillosa, la buscava baixar Konu, però ha estat bé Pol Jansà anticipant-se y anulan para cumplir las opciones de perill del davanter sud-coreà.
1: Decía que Valeria nos ha dado la victoria del Viladecans por 2-1. Uno de esos dos goles ha sido del pratense Guille Dolz.
0: I parlant de Valerias, podem fer una actualització a la porra potablava. Quanta gent ha apostat pel 2-0 al marcador?
3: Doncs per aquest 2-0 tenim 4 persones: el Toni Rodmo, el Migui Narváez, el Casdoc i el Fèlix Martínez. O sigui que tindrem aquí, tenim de moment 4 persones que competirien per aquestes entrades pel Cinema Capri, però esperem que arribi el tercer.
0: Home, que arribi aquest gol extra que li donaria el liderat de la Lliga Elite al Prat. Ara però qui la juga és el Singerlin, pilota que acaba recuperant Uri González, i compte perquè se les tenen, amb Iker Batista, el veterà migcampista del Prat, ha quedat però en re, continua jugant el Singerlin. Era Carricondo buscant la passada cap a David Pérez, sense èxit, se l'ha quedat Àlex Lázaro, que ja la desplaça en llarg cap a Konu, ara aquesta falta
2: aquesta sí
0: perillosa, i aquesta sí, segona targeta groga del partit, la veurà Pol Jansà, el capità del Singerlin, després d'una forta entrada sobre Kim Konu, a qui ha atropellat.
2: Aquesta sí que és molt clara, Nil. Konu fa un control de la pilota, se'n va amb velocitat i el jugador del Singerlin no té més opció que fer-li una falta, perquè si no Konu podia haver sortit amb velocitat, encara que no obstant sortia del seu camp, podia haver creat una jugada de molt de perill per a l'equip pretenc. Ben ensenyada aquesta targeta groga, segona del partit per part del senyor Aleix Blanc. Està fent un arbitratge per ara, no volem ser gafes, però per ara molt millor que la primera part.
0: I ara compta aquesta cavalcada de Jan Jou, que continua avançant metres, la passada per Konu, estàvem fora de joc. Tot i això,
2: tinc
0: la rematada havia
2: dubtes,
0: sortit fora. Sí, jo tampoc l'he vist gaire clar. No sé el Manolo, que estava una mica més a prop, com l'ha vist?
2: Manolo ho ha vist millor
1: que nosaltres. S'ha lesionat Konu. S'ha lesionado
0: sí,
1: Konu, está tumbado el brazo, sobre el césped, se ve que al rematar pues ha tenido ahí algún contrapié y va a tener que ser atendido.
2: ¿Qué me preguntabais? Doncs, deia Nil, tinc dubtes de si era fora de joc, si ho era molt, molt, molt just.
0: Doncs bé, l'àrbitre ha interpretat que sí que ho era, Manolo. Hi haurà canvis a totes dues fileres.
1: Sí, está preparado Raúl Hino, Inocencio Hino, y el dorsal 15, Carlos Barrios. Mientras que en el Singerlin doncs... no veo quién va a entrar porque me lo tapa el banquillo.
0: He vist a Chirri Monge, que es preparava per entrar. Entrarà també...
2: El... Crec que el jugador 23.
0: Sí, Haik. Entrarà Haik, jugador en primer any d'amateur, que arriba del juvenil de l'Hospitalet. Per tant, Cristian Gómez potser el tenia controlat de la temporada passada. Y sí, como decía, el otro es Chirri Monge, ¿no, Manolo?
1: Pues sí, delantero que jugaba en la Igualada la temporada pasada. Vamos a ver, porque es pólvora Chirri.
0: Sí, d'aquests veterans també, eh? 36 anys té ja Chirri Monge. Experiència sobrada a segona divisió B i a tercera. I també sembla que ha entrat Buxa.
1: Un és Buxa.
0: Doncs triple canvi a les files del Singerlin.
4: I marxa amb el 5.
0: Es retira David Pérez, ho veiem, el dorsal número 5, com anunciaven per la megafonia.
4: Triple canvi també a les files de l'associació.
0: I bueno, repassarem de seguida la resta dels canvis, perquè entre la megafonia, els canvis i tot, ens estem fent aquí un bon embolic, però vaja, revolució tàctica d'Àngel Gálvez per provar de donar-li la volta a la situació. Minut 66 de partit. Guanya l'Associació Esportiva Prat 2-0 al Singerlin. Hi haurà un tercer canvi a les files del Prat també, no, Manolo?
1: Sí, va entrar Alejandro también. Vamos a ver,
0: Alejandro
1: porque
0: Arch,
1: tres
0: aquest...
1: cambios en cada equipo es mucho para mí.
0: Sí, sí, sí, sí, són, bé, el que dèiem, revolucions tàctiques per part de tots dos conjunts.
2: Mira, Nil, estic podent veure des de la meva posició que els canvis de la banqueta del Prat que surten al terreny de joc són el número 7, Àlex Arts, el número 16, Marc Font, i Raúl Inocencio amb el 26.
0: Doncs queda dit. Veiem com es retira el darrer futbolista del Prat, David Adán. Ha canviat per això la normativa en aquest sentit, no, Farizo, dels canvis? No sé si a la Federació Catalana s'ha incorporat, però si els jugadors...
2: Bueno,
0: o sigui, hi ha una, un
2: compte enrere, 10 segons.
0: 10 segons, exacte.
2: Sí, el que vam estar parlant l'altre dia en el programa de Lliure Directe, que tenen 10 segons per abandonar el camp, si no, el jugador que surt tindrà que esperar un minut i una aturada del joc.
0: De moment no s'ha donat aquesta casuística i torna a robar la pilota sobre la gespa del Sagner després d'una finestra que ha estat més llarga del que cabia esperar, però no perquè els jugadors no hagin sortit, ha estat per la lesió de Cono.
2: S'ha de tindre en compte que han sigut 6 canvis, eh?
0: No, no,
2: 3 del Singerlin, 3 del
0: Prat. Bona feina avui del quart àrbitre aixecant el cartelló. Doncs la juga el Singerlin. Era Pol Jansà qui posava aquesta pilota en joc cap al sector esquerre, cap a l'Eix Hernando, que continua avançant metres, amagava amb deixant a la centrada, finalment no ho fa, fa la passada cap a Haik, el recent ingressat al terreny de joc, aquest se la torna a l'Eix Hernando, que decideix retrocedir metres, i la juga cap a Pol Jansà novament. Jansà, que la cedeix al seu company de línia defensiva, Javi Guerrero, que busca cavalcar avançant metres, provava de filtrar una passada sense èxit, l'ha refusat la defensa del Prat, escopint aquesta possessió. Ara refusava Alex Lázaro, per ell compte, perquè provava Chirri Monge, que li havia rebut aquesta pilota, però una rematada llunyana sense gaire èxit, no ha estat gaire encertat. Doncs de moment el Prat, que aconsegueix mantenir la porteria a zero, és la fortuna, és la sort que et porta la porteria Delta Prat als 365 dies de l'any. Si vols estar als 365 dies de l'any protegit, ja ho saps, Kia Delta Prat.
5: Kia, descobreix el que t'inspira.
6: Vine a Delta Prat, concessionari oficial al Prat de Llobregat, o visita'ns a kia.com.
0: Ensenyava ara el delegat del Singerlin, no, el delegat del Prat, perdoneu, el cartelló amb els canvis, que clar, és que ha hagut tanta feina que ha trigat en poder ensenyar-los tots.
2: Ho estava observant jo ara, Nil, dic, pobre el delegat del AE Prat, Didac Álvarez, que encara estava ensenyant els canvis del AE Prat.
0: Ha tingut una bona feinada, Igual que el Manolo, per poder-los apuntar i identificar-los tots, però ja els tenim col·locats, eh? Veiem a Raulino a la punta de l'atac. Ara compta aquesta passada interior del Singerlin cap a Eric Sánchez, l'obra cap a Chirri Monge, vèrtex dret de l'àrea, la rematada fora. S'ha passejat, era perillosa per si arribava algun home des de la segona línia, el segon pal. Però de moment la sort està somrient al Prat en aquesta segona meitat i també a la primera, per què no dir-ho? I entre Àlex Lázaro i la Fortuna han aconseguit mantenir la porteria a zero en aquests primers 70 minuts.
2: Fixa't, Nil, com ara ha canviat molt el dibuix del Singerlin, que ho podem veure-ho des de la nostra posició perfectament. Fixa't com ara ja els 5 defenses són 2 enrere i 3 per la línia de l'última defensa. I fixa com ha canviat.
0: Totalment, totalment. Estem veient també molt més projectats els laterals, com ara l'Eix Hernando, que torna cap al cap per aquest sector esquerre. Prova la centrada, la refusa la defensa del Prat. Qui se la queda és Gustavo Renker, a provar una ruleta, arribat tard, la falta baix.
2: I targeta
0: groga. Serà targeta groga per Gustavo Renke, que no ha calculat. Ves el que deia el Farizo? Que és que és un jugador molt impulsiu en aquesta mena d'accions.
2: És que jo tinc dubtes de si no toca pilota primer. Crec que primer toca pilota i després pot que hi hagi un contacte amb el peu, però el que diem sempre als àrbits és un contacte residual, però no hi ha intenció de tocar el jugador. Jo crec que toca la pilota clarament en la disputa.
0: En directe és complicat observar, de totes maneres és una falta molt perillosa pel Singerlin, força centradeta, lleugerament escurada cap a l'esquerra, i l'encarregat de picar-la serà o Chirri Monge o Guillem Aguilar. Es preparen tots dos futbolistes del Singerlin, xiula l'àrbitre, serà Chirri Monge l'encarregat de servir-la, de rematar. Chirri, fora! Ha anat fregant la part de l'escaire esquerra per sobre del travesser. Era bona la rematada de Chirri Monge, però ha acabat sortint massa alta, sense perill per Àlex Lázaro, que no ha hagut d'intervenir. I deies, Farizo?
2: Sí, que pobre delegat del Prat, que segueix ensenyant el cartelló luminós dels canvis del Singerlin.
0: Aquest, en comptes
2: de... I mira si fa estona.
0: Si li he de preguntar alguna cosa que faci cada dia de l'any, ja tinc clar, eh? Ensenyar els canvis al cartelló. Juga el Prat, juga el Lázaro. Ara era Morral qui feia aquesta obertura a la dreta, massa forta, no ha pogut controlar la pilota. Javi López ja ha recuperat el Singerlin, que té pressa per jugar-la, per posar-la en moviment. Aleix Hernando, molt actiu en aquests darrers minuts. El lateral, ara ja carriler del Singerlin. Provava de sortir ara, de trobar alguna sortida, Guillem Aguilar, però el Prat li ha barrat el pas molt bé i ha acabat perdent la pilota. Jugava en llarg, la refusa la defensa del Singerlin. Qui l'acaba baixant és Jan Jou, que posa una nova pilota per Gustavo Renke, però ha de baixar-la Raulino. Molt llarg el control amb el pit, la recupera Javi Guerrero, que prova un enviament en llarg. Torna a recuperar el Prat. És Jordi Buireu. Buireu amb Javi López, combinant ara molt bé aquesta passada cap al passadís interior per Albert Morral, aquest però no ho veu clar, i decideix reiniciar la jugada cap a Jan Jou. El Prat...
2: De totes formes, Nil, tinc la sensació de que el Prat ha baixat una mica la intensitat, sí? Perquè si segueix com estava fent-ho en els primers minuts, potser estaríem parlant del 3-0 ja.
0: Bé, jo crec que el Prat al final fa el que havia de fer. S'ha trobat amb un Singerlin que, malgrat que no hagi tingut fortuna o encert de cara a porteria, ha demostrat que castiga molt en transicions. Llavors el Prat el que ha d'aplicar és control, calma, té el resultat que vol, 3 punts ben lligats al sac. Si no es fiquen gaires embolics, i de moment doncs el conjunt de Cristian Gómez, que ja ha fet la feina i ara només queda deixar passar el crono quan queden, 15 minuts de partit, 17 concretament.
2: Però ara està preocupant-se més de guardar la roba que de nedar.
0: Sí, suposo que, a veure, també tenim futbolistes com Gustavo Renke, que en qualsevol cavalcada te la poden transformar en una acció de gol, doncs ja prefereix adaptar, no? O adoptar, millor dit, un perfil més defensiu. Ara, de totes maneres, ha recuperat la pilota al Prat després d'una falta que ha rebut en camp propi. S'encarregarà de servir-la el mateix Àlex Lázaro, però abans Manolo, el Singerlin, no donarà temps a fer el canvi. Ja l'ha posat en moviment al Prat. Aquesta enviada llarga que refusava la defensa del Singerlin. I compte, aquesta acció era perillosa per Buxa. Ha intervingut molt bé Jan Jou, ha anat a terra amb molta claredat, el tall segur, i ha enviat la pilota fora. Ara torna a recuperar la pilota el Prat, és Raulino, amb Gustavo Renke, poden tenir metres per córrer, continua Gustavo Renke buscant una passada, no ho ha vist clar, i ha decidit donar la volta. Era bona aquesta per buscar el tercer, Gustavo, perquè t'has aturat, ha acabat rebent la falta Uri González al mig del camp, i ara sí, l'àrbitre que autoritzarà aquesta substitució, no, Manolo?
1: Sí, va entrar l'expo, hablaba Uri Molins, i vamos a ver quién marcha. Con el 10 se marcha Aguilar y le sustituye, como digo, Uri Molins, exjugador del Prat.
0: Mentrestant, segona pausa d'hidratació. Suposo, no sé, Farizo, si per reglament és obligatòria, si la fas a la primera part, fer-la a la segona, perquè era calor, calor.
2: Bueno, el tema és que és opcional. Suposo que això es consulta prèviament amb els dos delegats dels dos equips abans de començar el partit i es pacta al minut 30 de cada una de les parts, doncs fer aquesta pausa d'hidratació o cooling break, com diuen a nivell internacional. Però bueno, no em sembla malament, perquè encara que no faci una calor molt intensa, sí que és veritat que aquí al Prat hi ha molta xafogó i sí que està bé que els jugadors s'hidratin amb aquests 30 minuts de cada part i puguin acabar el resta de partit pues, més frescos, o almenys amb més condicions físiques, tant d'hidratació com d'electrolits.
0: L'àrbitre que ha buscat assegurar-se, igual que ho fem tots. Tots busquem assegurar-nos de les coses a la vida, i per això, qui millor que Assegurances Baltasar. Assegurances de vida, vehicles, locals, negocis, indústries, vida, llar. Assegurances Baltasar. A l'avinguda Montserrat 38, telèfon 93-370-0299 i al web baltasarmediadores.com. Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat. Doncs un cop l'àrbitre ja s'ha assegurat que tots els futbolistes estiguin ben hidratats, sembla que renovarà el joc sobre la gespa del Sagnier. Minut 76, guanya el Prat 2-0. Manolo, impressions? Com estàs veient de moment el partit?
1: Bueno, ha cambiado mucho en esta segunda parte con respecto a la primera, donde el Singerlin había merecido irse al descanso con ventaja. En esta segunda parte ha cambiado el cuento, pero de mala manera. Bueno, de buena para el Prat.
0: Bona en aquest cas, no? Exacte, exacte. Doncs és precisament el Prat qui la juga mitjançant Jordi Buigueu. Ara buscava una passada, estava molt ben defensat pel Singerlin, no ha pogut trobar una opció clara i ha acabat errant l'entrega. Pablo Martín buscant un enviament en llarg, la refusa Morral, amb el pit buscava baixar-la Gustavo Renque, que no ha pogut trobar Raulino davant els esforços de Pol Jansà, que ara buscava sortir en conducció, ha rebut la falta de Gustavo Renque. I Gustavo, més
2: ja
0: val que
2: ja
0: baixi una
2: Gustavo
0: mica.
2: Renque, per reiteració,
0: no
2: té una targeta groga, esperem que pugui acabar el partit.
0: Cristian Gómez, que girava cap a la banqueta i no sé si serà per fer alguna substitució, perquè veient el risc que li agrada córrer a Gustavo Renque, potser és millor assegurar tenint en compte que és un futbolista fonamental. O sigui, el seu talent és indiscutible, però li falta segurament aquest punt de maduresa. I a temprança, compte l'enviament del Singerlin, es passeja aquesta rematada de Chirri Monge, perillosíssima. L'enviament al segon pal, ha entrat el veterà extrem colomenc per rematar com un tren de mercaderies, però no ha pogut enfocar-la cap a la porteria. Torna a salvar-se el Prat, torna a avisar el Singerlin.
2: Doncs sí, si arriba a entrar aquesta piloteta, haguéssim patit en l'últim tram de partit, eh?
0: Doncs sí, perquè un gol et pot complicar les coses i molt, o vist d'una altra manera, un gol a favor te les pot afavorir. O sigui que el Prat hauria d'intentar liquidar això el més aviat possible, aprofitar el talent que té a la zona ofensiva, i encara això pot dretar una altra errada en l'entrega. No s'han entès Uri González i Javi López. Ara però s'ha replegat bé el conjunt de Cristian Gómez i ha minimitzat les opcions del Singerlin. Rebia ara una falta al mig del camp Morral, Albert Morral.
1: Está preparado Marc Font para entrar al terreno de juego.
0: Doncs serà aquesta la substitució que comentàvem, lògica i natural per part de Cristian Gómez, que és normal que no se la vulgui jugar amb Gustavo Renque. Ara el Prat un altre cop jugant al joc dels desgavells. Una altra errada en sortida perillosa, ha caigut Chirri
2: Monge.
0: Falta
2: i groga.
0: Falta i groga. Era Carlos Barrios que ha arribat tard en aquesta acció. Bé, ha estat més una relliscada, no, Farizo? No sé com ho has vist.
2: Bueno, sí que és veritat que el jugador del Prat rellisca, però amb l'altre peu li fa la falta. I aquí, amb aquesta posició, ha estat a punt de ser una falta, a lo que diuen, perquè els nostres oients es facin una idea de quina posició ha sigut, a la zona d'Oxo, on si el jugador se'n va amb avantatge clara i li fan una falta, pot ser, segons la peculiaritat de la mateixa falta, hasta vermella, eh?
0: Doncs mira, encara haurem de donar gràcies que hagi estat groga. Vèrtex gairebé dret de l'àrea, uns 17-18 metres a la pilota de la porteria.
2: Suposo que l'àrbitre ha interpretat que s'anava una mica cap a la zona del corna i no ha sigut tan vertical la porteria.
0: Doncs falta molt i molt perillosa que tornarà a picar Chirri Monge. No, aquest cop no serà ell. Compte la rematada, fora, sense parell. Era el dorsal número 3 qui s'ha encarregat de rematar aquesta acció, Javi Guerrero, que no ha pogut trobar porteria, ha marxat molt per dalt del travesser, per la zona dreta del travesser, podríem dir, sí, per l'escaire dreta. Juga el Prat. Continua ara, veu aquesta passada molt bona cap a Javi López, que vol cavalcar per aquest sector dret. Continua Javi López dintre l'interior de l'àrea. La centrada de Javi López, molt passada, no troba ningú. S'ha passejat la centrada de Javi López, que no ha acabat rematador l'acció, que era perillosíssima, tenia molts metres per córrer l'ara lateral dret del Prat, però no ha pogut connectar amb cap company que hagi pogut sentenciar el partit. Minut 81 de joc, guanya el Prat 2-0 el Singerlin. Torna a recuperar l'esfèric el conjunt pota blava. Haurà d'esperar encara el canvi, Manolo.
1: Sí, está ya un poco cansado Marc Font de esperar ahí en la banda a ver cuándo le toca entrar.
0: Marc Font, que torna de la seva sessió al Martorell, on va disputar 6 partits el curs passat, si no vaig errat. És Buireu. Buscava la passada, ha posat però bé la cama el futbolista del Singerlin i la recupera el conjunt colomenc. És Heik. Heik amb Hernando amb Pol Jansà, torna la pilota a l'eix de la defensa del Singerlin. Ara és Haig, el pivot del Singerlin, que busca una passada llarga per Buxa. Pot ser perillós a l'interior de l'àrea. Buxa, continua Buxa. Ha estat molt sòlid, Buireu, que li ha llegit les intencions perfectament, li ha posat el peu i li ha pres la cartera com un lladre de guant blanc. Recupera el Prat. Recupera Ori González, aquest amb Javi López, arriscant un altre cop en sortida. Finalment és Jan Jou qui se la queda. Per Gustavo. Gustavo jugant-la a l'esquerra, continua combinant Gustavo ara amb Alejandro Arx, que de moment no ha entrat gaire en contacte amb la pilota en aquests primers minuts. No sé si ha estat de fet el primer esfèric que ha tocat en el partit. Uri González, el Prat, que torna a l'eix de la defensa, torna a la zona del darrere per construir jugada de nou. Torna a ser Uri González passejant-se per davant dels centrals per oferir una sortida de pilota neta, i ho està aconseguint. Continua González, ara amb Morral. Morral obrint-la cap a Carlos Barrios. De moment el Prat, que no aconsegueix travessar la línia de mitjos, finalment ho fa amb Gustavo Renque. Continua Gustavo Renque aguantant la pilota, ha estat a punt de caure a terra, ha tocat algun rival, però sense la duresa suficient com perquè l'àrbitre considerés que hi havia falta, i ha perdut la pilota l'astre brasiler. Buscava la passada en profunditat el Singerlin, ha estat molt atent Jan Jou al tall, i tornava a rebre la Gustavo Renque. Ara ha caigut de nou el futbolista brasiler. L'àrbitre continua sense concedir-li el privilegi de la falta i recupera el Singerlin.
2: Ha sigut més espectacular que una altra cosa. La topada ha fet que Renque pues, volés una mica, però no hi ha hagut falta, eh?
0: No, semblava força clar des de la nostra posició almenys que el defensa del Singerlin havia tocat pilota. Aleix Hernando pel sector esquerre del camp, buscant algun company que se li ofereixi. Finalment decideix buscar-se ell sol les seves opcions. Ell s'ho talla, ell s'ho cus, però el Prat, que s'ha tancat molt bé al darrere. Compte la rematada de Chirri Monge, impacta contra un defensor del Prat. Finalment, com quedarà això? Compte aquesta pilota que s'enverina a l'interior de l'àrea. La rematada de cap, Àlex Lázaro. Àlex Lázaro, que ha estat molt i molt atent per tallar aquesta intervenció. Ha volat vol d'Àlex Lázaro.
2: Tinc dubtes si no era fora de joc, eh? Quan ja el reboten el jugador del Singerlin, el seu company crec que està tornant d'una posició de fora de joc, que és el que li reclamava Christian a l'assistent de la nostra banda.
0: Segurament, ha passat
2: tot tan ràpid. I l'altre assistent no ha aixecat la bandera.
0: Ara qui rep és Raulino, i qui reclamava el fora de joc era el Singerlin, que la combina amb Gustavo Renque. Continua Gustavo, entra Gustavo a l'interior de l'àrea, segueix Gustavo, l'intenta rematar.
2: Per mi hi ha hagut penal.
0: Hi havia una agafada o no? Semblava que hi havia una agafada a Gustavo.
2: Per mi hi ha hagut penal. L'agafa a l'alçada del coll, entre el coll i l'ombro, fa que Gustavo Reynque es freni i acaba caient i no arribant per aquesta agafada a la pilota per poder rematar. Per tant, per mi es té que xiular penal amb aquesta acció. Per mi, des de la nostra posició, ha sigut molt clar el penal sobre Gustavo Reynque.
0: Segurament li ha faltat aquest puntet de picardia per, no et dic deixar-se caure, però sí amb el contacte, no? Doncs, afavorir que l'àrbitre...
2: Aquí no dono la culpa al senyor Aleix Blanc, perquè aquí és el seu assistent el que li té que dir pel pinganillo, l'està agafant penal, penal, penal.
0: Doncs en comptes d'això no li ha dit res i ha deixat jugar. De totes maneres, Gustavo Reynque, minut 85 ja de partit, i no s'atura en repetir esforços i en demostrar que té dos motors a les cames. Ara era el Singerlin qui jugava aquesta pilota sense èxit. L'entrega ha sortit per la línia de banda i es farà efectiva la substitució, Manolo.
1: Así es, va a ser, como decíais, Gustavo Reynque, el jugador que se retira del terreno de juego, que lo hace por la otra banda, y va a entrar Marfón cuando estamos ya en el minuto 40 y 20 segundos, por lo tanto, minuto 41 de la segunda parte.
0: Doncs es retira l'autor del segon gol del Prat. És que el talent de Gustavo, sincerament, jo no el posaré en dubte. És un futbolista que a mi em sembla diferencial per la Lliga Elite, segurament un dels millors jugadors de la categoria, i que amb els anys i amb l'edat, amb l'experiència, anirà depurant algunes coses del seu caràcter més impulsiu, però que és un autèntic talentat i és un privilegi que el Prat pugui comptar amb un jugador d'aquestes característiques.
2: Però sí, té que temperar més aquest caràcter i aquesta forma de jugar tan impulsiva, eh? Té que dosificar més la seva potència i la seva força. Atenció, perquè hi ha
0: targeta
2: groga a la banqueta del Prat, crec que pel entrenador, per Cristian.
0: Veurà la targeta groga Cristian Gómez per reclamar una acció amb certa vehemència, però vaja, tenint en compte que Ángel Gálvez s'ha passat el partit menjant-li l'orella al Linier, doncs la diferència de criteri és com a mínim qüestionable. De totes maneres, la posa ja en joc el Singerlin.
2: Amb aquesta jugada, Nil, crec que té que acostar-se a l'Aleix Blanc, que és un àrbitre amb molta experiència ja, té que dir-li: míster, calma't, tranquil, no vull amonestar-te, el partit està bé, no em protestis cap jugada més. I ja està.
0: Bé, és que sobta, perquè tampoc ha estat gaire beligerant avui Cristian Gómez, com de l'internada perillosa del Singerlin, la rematada, segon pal, la treu Jan Jou, que s'ha trobat amb l'esfèric després de la rematada. Em sembla que era de Chirri Monge. Ha estat providencial la intervenció del jove central Potablava, que ha posat el peu perfectament per evitar que aquesta rematada veiés porteria. La veritat és que avui el Prat està tenint també aquest puntet de fortuna, de saber, bueno, fortuna o ofici, no? Segons com ho vulguis veure, però de posicionar-se en el moment correcte, en el lloc correcte, posant la cama de la manera correcta. I aquestes 3-4 intervencions entre Àlex Lázaro, Jan Jou i la resta de la companyia ens han permès que el Prat estigui a 2 minuts de començar la pretemporada amb una porteria 0.
2: El més important d'avui és mantindre la porteria 0. Queden escassament 3 minuts més l'afegit, que jo crec que l'afegit serà bastant ampli. Jo crec que ens en podem anar als 5-6 minuts
0: després del carrusel de canvis,
2: i veurem aviam què succeeix. Hem viscut tantes aquí al Sant Nil que fins que l'àrbitre no pita al final no es pot dir res.
0: Esperem que hi hagi clemència en aquest primer partit de la temporada, que com a mínim ens deixin marxar a casa amb una alegria. Torna el Singerlin a la càrrega, però surt com una exhalació Jordi Boireu per refusar aquesta pilota amb el cap, i es prepara Manolo Hugo Santana. Compte, però, abans, perquè cavalca novament el Prat per la banda dreta. És Pau Moliner, que està castigant les transicions entre l'interior de l'àrea. Trepitja, continua Moliner, la rematada i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Pau Moliner! Torna el fill pròdig, torna del perible l'Espanyol B, i quina manera de tornar per la porta gran, cavalcada per la banda dreta. Ha marxat d'un, ha marxat de dos, no sé de quants ha marxat, però ha trepitjat l'àrea, ha mirat els ulls a Paula Martín i li ha dit: aquesta és la meva. Se l'ha colat per el sector esquerre de la porteria, i Pau Moliner, que arrodoneix una tarda de futbol aquí al Sagnier, que impulsa el Prat al lideratge de la Lliga Elite. Farizo.
2: Doncs, Nil, he encertat. Crec que si no en fa cap gol, crec que la porra era molt difícil al final de la primera part, però aquí la tenim, 3-0, una jugada magistral de Pau Moliner, se'n va amb velocitat, el que et deia Nil, s'han obert els espais que necessitava el Prat per filtrar aquestes jugades que podien portar perill a la porteria contrària, ho ha resolt amb una classe espectacular, canviant-se de cama amb la cama esquerra, al part llarg del porter i el 3-0. Realment el Prat ha fet un partidàs en aquesta segona part.
0: Sí, segurament més efectiu que efectista el conjunt de Cristian Gómez, però a base de cops, a base de rematades, ha enviat a la lona un Singerlin que ha pogut presentar batalla durant els primers 45 minuts, però que el segon temps ha estat força innocu, compte que torna la càrrega al conjunt d'Àngel Gálvez. Abans deixa'm comentar que s'ha marxat el mateix Pau Moliner entre aplaudiments en substitució de Hugo Santana. Continua Chirri Monge, l'enviament és perillós, finalment queden res a les mans d'Àlex Lázaro.
1: Doncs això, ja penyalido,
2: perquè Nil, ja tenim el temps afegit, 6 minuts, ho hem encertat.
0: Doncs mira, avui estàs de veritat, Farizo, que et demanaré que, ja que em diguis el número de la primitiva.
2: La setmana que ve, que és festa major, posaré una paradeta d'aquestes d'eliminació amb una bola de vidre,
0: sí, sí.
2: Allà ens hi podem treure alguns calarons.
0: No, com et posis a la zona de l'estació, a llegir-li el futur als joves, et faràs d'or, eh?
2: Aviam. I el que és veritat és que també, pensant en el resultat d'avui, el Prat necessita marxar tranquil per les dues eliminatòries de la Copa del Rei, perquè ara ja no juguen Lliga fins dintre de 3 setmanes.
0: Exactament, ho comentava Cristian Gómez al tall que hem sentit a la prèvia, la importància de sumar aquests 3 punts previs a l'eliminatòria de la Copa del Rei, també per anar a Eivissa amb confiança. Doncs torna a jugar
1: el
0: Prat.
1: El delegado del Prat, Didac Álvarez, intentando poner el 3-0 en el marcador porque no le salía, ahora sí lo ha conseguido.
0: Doncs ara ja està tot correcte també a l'electrònic. Guanya el Prat 3-0 al Singerlin. Victòria, bé, no qualificaria de còmoda perquè no ha estat còmoda, ha estat força treballada per part dels homes de Cristian Gómez, però com a mínim contundent.
2: I una altra cosa curiosa que s'aplica aquesta temporada, veig que també al futbol amateur, al futbol base, és que el marcador no s'atura en el minut 90 i segueix comptant fins a arribar al minut del temps reglamentari més a l'afegit. O sigui que ens en anirem, si no m'equivoco, al minut 96 de partit.
0: Ens faciliten les coses també a nosaltres, que així ho podem veure de manera més clara i més gràfica. I de moment l'electrònic que marca el 92 quan juga la pilota al Prat. Sector esquerre. Continua el conjunt pota blava avançant metres, buscava rebre aquesta pilota Raulino, posava la pota a un defensor del Singerlin per acabar-la recuperant, però baralla aquesta pilota Hugo Santana fins al final i se l'acaba quedant el migcampista arribat de l'Igualada d'aquest curs. Ara era ell qui cometia una falta sobre Aleix Hernando.
1: Y ha sido el séptimo cambio de Cristian Gómez en el partido de hoy, primer partido, y aprovecha los 7 cambios que se pueden hacer.
0: Doncs ha esgotat finestres, ha esgotat canvis Cristian Gómez per tenir tots els seus homes endollats i amb minuts a les cames. Compte la centrada del Singerlin, la refusa la defensa del Prat, ara qui la baixa és Alejandro Arcs, jugant-la cap a Hugo Santana, aquest s'equivoca en l'entrega, la torna a recuperar Aleix Hernando. Sector esquerre del camp, buscava una passada cap a Buxa sense èxit, ha posat molt bé el peu Jordi Boireu i el Prat que recupera la possessió, Javi López enrere cap a Àlex Lázaro, aquest que la rebenta cap amunt buscant a Raulino, que tindrà dificultats si vol guanyar-li algun duel a Pol Jansà. Finalment però se la queda al Prat, possessió pels de Cristian Gómez, que tornen a començar a jugar des d'enrere mitjançant Jan Jou, aquest amb Jordi Boireu, Boireu amb Javi López, López jugant-la cap a Uri González, que malgrat la seva veterania, 34 anys, ha completat o completarà els 90 minuts. O sigui que l'edat és només un número també per Uri González. Obertura a la dreta cap a Raulino. Continua Raulino, malgrat rebre una empenta per part de Buxa. Decideix cedir-la enrere cap a Albert Morral. Aquest fa el mateix cap a Boireu. Boireu amb Jan Jou. Jou cap a Uri González, el Prat dormint, matant el partit. Ja té el resultat que volia, ja ha aconseguit els 3 punts. Tot el sac i ben lligat. Els de Cristian Gómez que deixen que la sorra caigui al rellotge.
2: I espera't.
0: Per esgotar el temps, compta Javi López, la centrada pel sector dret, refusa Javi Guerrero, extingeix l'incendi, però està percudint aquest sector dret al conjunt de Cristian Gómez i fent molt de mal, castigant sobretot la projecció ofensiva de Aleix Hernando en aquest segon temps per fer-li un autèntic trencat al conjunt colomenc per aquesta banda dreta. Doncs calma, paciència, amb tranquil·litat, es dirigeix al Prat a servir aquest servei de cantonada.
2: Que no s'encantin gaire, perquè com comencin a aplicar les noves normes, vull dir, des del moment que posa la pilota per treure el corna, ja li comença a comptar, ara mateix.
0: Doncs serà Uri González, que marca jugada per fer el quart. Uri que la posa en moviment, la centrada, l'ha refusat Pol Jansang, en aquest sentit és una torre i no deixa passar ni una. Ara Raulino, sector esquerre, compta Aino, continua Aino, la rematada, la refusa, un defensa del Singerlin. Ara l'errada en el control de Jordi Buireu, vol sortir al contracop al Singerlin. S'equivoca en la passada, la talla ve Carlos Barrios, que neutralitza l'acció. I el temps que continua corrent.
2: Exactament, estem al minut 49 i 55 segons, queda ja molt poquet pel final.
0: Un minutet gairebé perquè acabi el partit. El Prat que guanya 3-0 al Singerlin i que sumaria els primers 3 punts de la temporada amb aquest resultat. I no només això, sinó que a més es posaria líder de la Lliga Elite. Per tant, millor inici impossible. Torna a jugar-la al Singerlin. Era Adri Carricondo, buscava alguna passada sense èxit, ha estat refusada per la defensa del Prat. Ara és Raulino que la baixa, continua Raulino, té ganes de fer el seu gol, la rematada Dino, intervenció de Pablo Martín, cop del refús, la segona d'Albert Morral, fregant el pal Albert Morral, aquesta segona acció que ha estat a punt de convertir el jugador,
2: i s'acabó
0: el Rubí. I senyores i senyors, finalitza el partit, primera victòria del curs pel Prat, un partit, una victòria, lideratge a la Lliga Elit, Prat 3, Singerlin 0, i tenim ja a Manolo Gol al peu de camp, que s'apropa a la banqueta del Prat. Tens protagonista, tens a Pau Moliner, Manolo.
1: Así es, aquí estamos con Moli, que por fin ha marcado su primer gol con la camiseta del Prat. Moli, enhorabuena.
7: Muchas gracias, la verdad que contento. Había muchas veces que se me resistía, pero hoy he tenido la suerte, la he tenido, la he enchufado y muy contento por el gol, pero por los 3 puntos sobre todo.
1: Y además importante porque aseguraba los 3 puntos, porque era el 3-0 y ya sentenciaba el partido.
7: Sí, la verdad que sí, han habido minutos de la segunda parte que hemos sufrido, pero bueno, una buena transición, el 3-0, y ya lo hemos conseguido sentenciar para dar un poquito de tranquilidad.
1: Bueno, después de ver la primera parte, ¿quién iba a decir que ibas a ganar por 3-0? Porque en la primera el Singerlin ha tenido ocasiones, ha podido adelantarse.
7: La verdad que sí, ha entrado muy bien, se notaba que venían con muchas ganas. La primera parte han hecho un gran trabajo, pero hemos sabido sufrir. En la segunda parte hemos conseguido tranquilizar el balón, hemos tenido 3, las hemos enchufado y ya está, muy contentos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena por la victoria, por ese primer gol.
7: A ti, que vaya bien, gracias.
1: Pues ahí están las palabras de Molly, que se retira ya a saludar.

0: equivocado.
1: ¿Cómo has visto el partido? La primera parte difícil.
0: Sí, hemos sufrido bastante y segunda parte que ha salido lo que hemos preparado y hemos ganado. Sí, muy contento. Sí.
1: Muy bien, muchas gracias y enhorabuena.
0: Muchas gracias.
1: Ahí están las palabras del coreano que ha abierto el marcador aquí en el Sagnier, el primer gol de la temporada del equipo de Cristian Gómez.
2: I esperem cap al Riures, que havíem sentit la lesió que ha patit i que ha obligat la seva substitució que dona un ensurt, perquè se'l veu somrient, se'l veu caminant sense dificultats, per tant, bé, confiem, no?, en que el que ha patit Conu quedi en un ensurt. Bé, doncs victòria 3-0 del Prat, comença el projecte Cristian Gómez amb una victòria contundent, amb una victòria a base de gols. Farizo, quina lectura en fas?
3: Home, doncs jo faig una lectura molt positiva. He guanyat l'entrada del Cine Capri, he guanyat la porra d'avui, 3-0, ho he clavat. Bé, bromes a part, he vist un Prat molt diferenciat entre la primera i la segona part. És més, per mi, més reconeixible el Prat que he vist a la segona que el que havia vist a la primera. Potser la primera part no han estat amb la mateixa convicció i amb la mateixa, no sé, forma de jugar que la segona part s'ho han cregut més, i jo el Prat que havia vist a la pretemporada l'he reconegut més en aquesta segona part. 3-0, però podien haver sigut 4 o 5 perquè el Prat les ha tingut. Crec que és una bona carta de presentació per lo que pot ser la temporada pel Prat. Sabem tots que és un dels rivals a batre per part de tots els equips d'aquesta categoria, perquè el Prat té solera, el Prat és un equip que té que pujar per moltes coses, per estructura esportiva, per història, per població, per moltes coses a primera ref, i si no va poder ser l'any passat, crec que aquest any sí que pot ser. No vull fer coloms volar, però penso que aquest any el Prat pot fer grans coses, i penso que l'any que ve podem ser de nou equip de tercera ref. Amb aquest joc, amb aquesta convicció, amb aquestes ganes, el Prat crec que ha presentat avui la seva candidatura per ser un dels equips que pot ascendir a la tercera ref la propera temporada. I en quant al tema de l'arbitratge, el senyor Aleix Blanc Orduña, la segona part, penso que ho ha fet força bé, ho ha fet bastant millor que la primera part, ha tingut un criteri més compacte, més homogeni, ha deixat jugar però ha sabut aturar i tallar les jugades quan ha convingut, ha tret 3 targetes, una d'elles a Cristian, a l'entrenador del Prat, per una observació que li ha fet, que potser és la que et diria jo que des del punt de vista arbitral tenia que haver gestionat d'una altra manera i tenia que haver aguantat, advertir-lo, avisar-lo, però no li tenia que haver ensenyat. En total han sigut, amb aquesta que comentem, 3 targetes grogues pel Prat i 2 pel Singerlin, un partit que no ha sigut brut en absolut, que ha tingut les topades típiques d'un partit de futbol d'una categoria ja important i amb intensitat, i penso que l'arbitratge ha sigut més que aprovat. El senyor Aleix Blanc, com et dic, ja el coneixia d'altres temporades, sé que ho feia força bé i m'ha sobtat una mica negativament que la primera part no ha estat a la seva alçada. Sí que ho ha estat a la segona, i per mi li donaria un 4/5. Ha tret el partit amb molta solvència i penso que ha fet un molt bon arbitratge amb línies generals.
2: Bé, doncs de moment conclusions positives. Crec que tots convenim en que el Prat ha fet una millor segona part que no pas la primera, on ha exhibit bé la pólvora que segurament li havia faltat aquesta pretemporada, perquè no ho hem comentat, però el Prat doncs havia tingut dificultats per trobar-se amb el gol en els primers compassos del curs, i avui, lluny de patir aquests símptomes, potser ho hem vist, no?, en alguns moments, però a partir del segon temps, a partir del gol de Conu, l'equip ha canviat la cara, ha canviat la mentalitat, se li han injectat els ulls en sang i vaja, s'ha llançat com un autèntic depredador contra la porteria de Pablo Martín, 3-0, i sobretot bones sensacions de cara al pròxim partit de Copa del Rei contra el Sant Rafel, anada de l'eliminatòria de Copa del Rei, que decidirà si el Prat acaba convertint-se en equip de Copa del Rei a tots els efectes, i per tant veurem un equip de primera visita al Sagnier. Encara queda molt per això, Manolo, no sé tu quines conclusions n'extreus d'aquest partit.
1: Bueno, yo las conclusiones son bastante claras, dos partes totalmente distintas. La primera, el Singerlin ha podido irse con ventaja al marcador después de 6 ocasiones claras donde

0: 3, el portero del Prat, Lázaro, ha estado decisivo, y en cambio en la segunda, pues el Prat ha sido mejor, ha abierto el marcador. En total, aparte de los 3 goles, ha tenido esa última oportunidad de Raúl Hino, que despejó el guardameta Pablo, y luego Morral tiró fuera, mientras que Singerlin, de las 6 que tuvo en la primera parte, se acabaron convirtiendo en 3 en la segunda, los 2 de remates de Chirri y un cabezazo de Hernando. Por lo tanto, victoria merecida, quizá con un resultado demasiado abultado, pero los 3 puntos están aquí en el Sagnier ya.
1: Doncs aquestes són les conclusions del Farizo i el Manolo. Farizo, a tu t'acomiado ja, amb el Manolo encara farem la imatge del partit. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera retransmissió del curs.
2: Doncs moltes gràcies per permetre'm una vegada més estar a la cabina del Prat Ràdio del Prat Esports. Ha sigut un plaer, com sempre. Espero que sigui el primer de molts aquesta temporada i que podem celebrar junts a final de temporada l'ascens de l'AE Prat, per fi, de nou, tornar a la tercera divisió, que, com deia abans, és la categoria que considero que es mereix aquest equip per moltes coses. Bona tarda i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.
1: Gràcies, Farizo. Valèria, anem amb tu, repassem la porra pota blava i la resta de resultats d'aquesta jornada mentre nosaltres anem a buscar Cristian Gómez.
3: Doncs sí, anem a repassar com primer com queda aquesta classificació després d'aquesta victòria per 3-0 de l'Associació Esportiva Prat. I és que, com bé deien el Nil i el Manolo, després de marcar aquests 3 gols a casa, el Prat assoleix aquesta primera plaça de la classificació. I per sota tenim l'Horta en segona posició, el Manlleu en tercera, el Viladecans en quarta, l'Argentona en cinquena, el Castelldefels en sisena posició, el Can Vidalet en setena, el São Mauro en vuitena, l'Atlètic Sant Just novena posició, el Valls desena, i per sota tenim el Singerlin, el Martorell, el Sabadell B, el Vic, el Rubí, i tancant aquesta taula tenim el Turó de la Peira. I repassant una mica de nous resultats d'aquesta primera jornada de Lliga, allí tenim aquest empat a 1 entre el Sant Just i el Valls, l'empat a 2 entre el Can Vidalet i el Castelldefels, el 2-0 entre l'Horta i el Turó de la Peira, l'empat a 0 entre el Martorell i el Sabadell B, el 3-1 entre el Manlleu i el Vic, el 2-2 entre el Sant Mauro i l'Argentona, i per últim aquest 2-1 entre el Viladecans i el Rubí.

I és que ningú ha apostat per aquest 3-0. Teníem 3-1, 2-0, 1-0. Per tant, haurem de fer una mica de randomizer, de posar aquests noms dins del taulell, diguem, i veure qui ha estat el guanyador o guanyadora d'aquesta porra blava. O sigui, anem a fer el randomizer. I el guanyador d'aquesta primera porra pota blava de la temporada ha estat el Traco barra baixa. O sigui que, Traco, moltes felicitats. T'emportes aquestes dues entrades per al Cinema Capri i d'aquí una estoneta t'enviem les instruccions per missatge privat d'Instagram. I ara nosaltres fem una molt petita pausa i tornem ja amb les declaracions del míster de l'Associació Esportiva Prat, el Cristian Gómez. Fins ara!

0: Doncs nosaltres que anem ràpidament al Sagnier perquè tenim ja el míster en roda de premsa, Nil.
1: Sí, un minutet, que estan acabant de preparar la infraestructura tècnica també per part de la comunicació del Prat per poder fer aquesta roda de premsa postpartit. Però sí, de seguida podrem sentir les declaracions de Cristian Gómez, re un minut, aguantem la connexió perquè serà re molt ràpid. Però vaja, per poder sentir aquestes impressions després del 3-0 del Prat, després d'aquest primer partit de la temporada en un projecte que comença de la millor manera possible. Així que ara de seguida li preguntem al míster, ja el tenim per aquí. Estem amb Cristian Gómez, entrenador de l'Associació Esportiva de Prat. Cristian, felicitats per la victòria. Millor manera impossible per començar el projecte.
2: Moltes gràcies, sí. La veritat que ha costat una miqueta, sobretot la primera part, però crec que la segona ho hem fet molt bé i bé, crec que és important guanyar el primer partit perquè sempre hi ha una mica més de nervis, però bé, crec que al final ho hem solventat molt bé i content pel treball de tots, tant els que han començat el partit com els que l'han finalitzat, perquè crec que han estat a molt alt nivell.
1: Deies tu, dues parts molt diferenciades. A la primera hem vist un Prat que li ha costat una mica més. Què has canviat al descans?
2: Bé, crec que em faltava un jugador per dins, crec que ens estava costant una miqueta connectar amb els jugadors de dins i hem fet això, hem tret l'Adri, que és extrem, i hem posat el Morral per al pivot per tenir un jugador més dins, i crec que hem començat a sortir més bé des del darrere, i amb aquesta netedat a l'hora de treure la pilota crec que hem començat a generar, a jugar en camp contrari, i bé, al final han aparegut els espais i la qualitat que tenen a dalt.
1: Sí, ha estat una mica el guió del partit, que gràcies al gol de Cono, que també... Bé, són coses que t'aporta tenir futbolistes tan diferencials com ell. Arran d'aquesta situació comences a trobar-te espais i bé, l'equip doncs ho ha sabut aprofitar.
2: Sí, hem de saber jugar amb espais, hem de saber jugar també amb quan es passi l'inal per saber que els espais estan a l'espatlla, i crec que a la primera part no ho hem interpretat molt bé, però crec que a la segona hem començat a ajuntar-nos a jugar bé i ells han anat cap amunt i han aparegut els espais tant per dins com per fora i hem pogut córrer i bé, molt content per com ho han interpretat, sobretot la segona part.
1: Has hagut de substituir un parell de jugadors per lesions. Primer ha estat Àlex Otero, després Cono. No sé si els has pogut veure, si és greu. Què en sabem de moment?
2: No, estan ballant dins del vestidor. Ja demà els preguntaré tranquil·lament, perquè ara doncs tenen que gaudir-ho, perquè costa molt. Ja hem vist aquesta jornada, no sé com ha acabat, però tot el matí i ahir molts empats, perquè crec que és una categoria molt igualada i guanyar 3-0 té el seu mèrit.
1: Bueno, lideratge en la primera jornada, per tant, bé, moralment és impossible començar millor i agafar forces, agafar energies per al compromís del proper cap de setmana, Copa del Rei, aquest sí que importa força.
2: Sí, molt, molt. La veritat que és un ida i volta molt, molt especial per nosaltres i ens sorprendem molt, molt seriosament, perquè volem portar un primera divisió aquí al Prat. Crec que el club s'ho mereix, els jugadors s'ho mereixen de gaudir d'aquest dia i bé, farem tot el possible per passar. Al final, l'únic dolent, no?, que et veus a la jornada 4 al camp del Vic en 3 punts, és l'únic dolent, però bé, s'ha de recuperar l'octubre i el novembre aquests dos partits i ho farem amb totes les ganes del món, però crec que bé, això és un xut de la isla pel que ve i demostrant que tenim plantilla per competir.
1: Doncs Cristian, enhorabona per la victòria i moltes gràcies per atendre'ns. Doncs aquestes eren les paraules de Cristian Gómez, molt satisfet amb la victòria del seu equip. Ha estat ell també conscient, evidentment, d'aquestes dues cares, d'una primera part on ha costat més, però ha tocat aquestes cosetes a la mitja part que han permès que l'equip hagi sabut interpretar millor els espais i que per tant s'hagi imposat amb tanta claredat a base de gols al segon temps. 3-0, victòria del Prat davant el Singerlin. Doncs Valèria, per cert, estic a l'espera de que puguem agafar més protagonistes. Mentrestant, et podria retornar la connexió si és que Manolo Gol no ens acompanya ja per fer la imatge del partit, perquè mira, ens acompanya per aquí Manolo Gol.
0: Si tenim el Manolo,
1: doncs igual farem la imatge del partit.
0: Imatge, no?
1: Doncs Manolo, ja et tenim per aquí, endavant amb la imatge del partit.

0: Bueno, pues la imagen del partido, la imagen que ha dado el Prat en estas dos mitades. En la primera, el protagonista ha sido Alex Lázaro, y la jugada clave, ese minuto 7 de la segunda parte, cuando Conu ha recogido un balón al borde del área y ha lanzado un zurdazo que ha podido batir la portería de Pablo, abrir el marcador y abrir esa primera victoria del Prat en la Liga Elite, que le coloca líder en esta primera jornada del campeonato de liga. Por lo tanto, la imagen, diría yo, que Lázaro por un lado y el golazo de Conu por el otro.
1: Pues aquesta era la imatge del partit de Manolo Gol. Manolo, moltes gràcies per acompanyar-nos una temporada més. Aquesta ha de ser de molts èxits, no?
0: Pues sí, eso esperamos, de que cambie ya por fin la dinámica de los últimos años y que este año sea el bueno para conseguir un buen ascenso a tercera y una buena imagen en la Copa del Rey, donde esperemos que se elimine al San Rafael.
1: Doncs aquest serà el següent compromís del Prat, el proper diumenge al camp del San Rafael d'Eivissa. Encara estem pendents de confirmar si podrem emetre el partit, però vaja, a tan bon punt com us ho podem anunciar, ho sabreu. Nosaltres acomiadem ja la retransmissió per avui. Manolo, moltes gràcies.
0: De nada, hasta luego.
1: I també agrair a la Valèria Incapié, que ens ha acompanyat a la tècnica. Valèria, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Nil. Ens escoltem, si no la setmana vinent, la següent.
1: Molt bé, moltes gràcies. I gràcies també a l'audiència per seguir-nos un dia més. Prometem que portar bones notícies aquesta temporada amb l'Associació Esportiva Prat. Adéu-siau!

0: guanyat els 3 partits, és l'únic equip que ho ha fet, té 9 punts i per tant és el primer classificat. Avui, en els partits d'aquest diumenge, el Sant Cristóbal s'ha acabat imposant per 2-1 davant del Sant Juan Moncada, primera victòria de la temporada per al conjunt parroquial. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Nomagosa.
1: Primers 3 punts de la temporada per al Sant Cristóbal després de vèncer per 2-1 al Sant Juan Atlético Moncada. El conjunt de Cristian García agafa aire amb aquests 4 punts i és que el partit es posava de cara per al conjunt de Can Anglada després de l'expulsió per vermella directa de Mar Ramírez, i és que el Sant Juan de Moncada ha hagut d'afrontar 68 minuts amb un Mínguez, i abans del descans arribava el gol de Pime. Amb el 2-0 s'arribava al descans i fins a l'últim minut el conjunt del Sant Juan de Moncada no ha marcat el 2-1, que seria definitiu amb un gol de Montejo. 3 punts que fan que el Sant Cristóbal inauguri el seu casiller de victòries. Escoltem a Cristian García, l'entrenador del conjunt agrari.
2: Sí, lo comentaba durante la semana en la previa, que es un equipo que viene con una dinámica muy buena, el ascenso de élite a tercera, creo que mantiene mucho bloque, tiene buenos jugadores interesantes y al final, bueno, están bien trabajados. Yo creo que con el 11 contra 11 nos ha costado un poco a la hora de apretarles arriba y tal, pero bueno, al final cuando hemos marcado el primero hemos estado bien, luego yo creo que la expulsión les condiciona mucho a nivel de poder atacar. Hemos tenido en la segunda parte muchas aproximaciones dentro de muchos centros y tal, no hemos sido capaces de cerrar el partido y bueno, contento por la victoria. De los dos partidos de casa hemos sacado 4 puntos, buena dinámica.
1: Propera jornada pels dos equips, el Sant Cristóbal juga al camp del Badalona diumenge a les 6 de la tarda, l'Atlético Sant Juan de Moncada jugarà a casa davant el Tona.
0: I avui al municipal de Nou Barris es vivia un partit entre la Muntanyesa i la Fundació Esportiva Grama. Jugaven al lideratge, la Monta, com us dèiem, ha guanyat 3-3, 9 punts i líder davant d'una Fundació Esportiva Grama on el tècnic Roberto Morales ho veia així.
3: Típico partido en este campo. Creo que no hemos salido como deberíamos salir para el principio de la primera parte. Los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos nos han metido atrás a base de pelotazos, segunda jugada, nos recogíamos. Y al final de un fallo nuestro viene el gol y aquí lastra mucho un gol. Es verdad que en cualquier situación de saque de banda, de córner, de cualquier cosa puede hacer gol. Pero bueno, luego creo que con balón hemos estado muy bien para ser el campo que es. Aún así nos ha faltado tener ocasiones claras. Ellos tampoco han tenido, pero con balón hemos estado mejor, pero hay que adaptarse a jugar a estos campos. Es una pena, este tipo de campo para nosotros no nos viene bien, pero hay muchos en tercera y como no nos adaptemos no vamos a sufrir. Y creo que la segunda parte era todo el rato atacar nosotros, ellos defenderse. No hemos estado fino arriba en el último pase, en el último centro y bueno, al final no hemos podido ni empatar ni remontar el partido.
0: I com us dèiem, aquesta tarda ha arribat la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Radio Ciutat de Badalona. Joan García.
4: El Badalona suma la primera victòria i també els 3 primers punts de la temporada. Ho ha fet el Xevi Ramon davant d'un Vilassar que s'ha vist superat durant tot el partit. El primer gol l'ha fet Juaco, el segon ha estat de Pepe Onilla, un autèntic golaç que deixava una catifa vermella perquè els de Genís Sant Pietro s'emportessin els 3 punts. Així ha estat, tot i així, la notícia al final del partit, ho hem seguit també amb preocupació, ha estat la de l'estat físic del futbolista Omar Kanté, que ha caigut estès sobre el terreny de joc. Han hagut d'entrar no només les assistències mèdiques dels dos equips, sinó també 2 ambulàncies, que se l'han emportat també perquè pogués rebre tota l'atenció mèdica necessària. El que hem pogut saber, segons ens han dit un dels futbolistes que estava al terreny de joc molt a prop de l'acció, és que el futbolista deia que no podia respirar. Per tant, el cop que ha rebut d'alguna forma l'ha deixat amb aquesta sensació de no poder respirar. Per tant, la notícia és aquesta victòria del Badalona pel que fa al futbolístic, però molt pendents també d'aquest estat físic del futbolista Omar Kanté, que esperem que es recuperi el millor possible.
0: Tant de bo sigui així. De moment estava a una de les ambulàncies que ha anat al camp. I a tot això, en els dos partits que vam viure ahir a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, la Pobla Mafumet va guanyar 1-3, és segona a la classificació. Després del partit escoltàvem a Dan Coll del costat del Tona, Joan Martínez de la Pobla.
5: Crec que hem sortit superbé el partit. La primera part, crec que qualsevol persona que hagi vist el partit, és una primera part de 3-0, tenim el domini, ataquem tot el rato, seguim per davant, anem generant ocasions. Teníem una mena de despida, una jugada que ells ho fan bé, ens surten i el punt de fan golaç. L'únic cop que ens han xutat, em sembla, en 45 minuts, i sí que és veritat que al minut 40 ens quedem un home menys. L'àrbit està molt a prop, ho veu molt clar, diu que és claríssima, jo confio en ell, només faltaria. És més, crec que és un molt bon àrbitre, i a partir d'aquí sí que semblava que la segona part se'ns podia capgirar i que podríem patir molt, i crec que ha estat al revés. Hem estat atacant tota la segona part, semblava que ells fossin que estiguessin amb 10, però això és futbol. Si al final et xuten 3 cops i et fan 3 gols i tu xutes 33 i en fas un, pot perds.
6: Bueno, la veritat que sabíem que era un rival dur, doncs que tenia jugadors a dalt molt ràpid i de molta qualitat, i sabíem que ens tocaria patir tot i amb un jugador més, i la veritat que hem jugat molt bé, però al final hem sabut doncs utilitzar les nostres eines i poder acabar de matar el partit.
0: I a tot això acaba el partit a Reus, Eric. Victòria del conjunt roig-i-negre.
7: Exacte, el conjunt local, que ha guanyat per 1-0 al Naxaram.
0: Doncs primera victòria del Reus en aquesta segona federació, aquesta temporada. Primers 3 punts, de fet, perquè havia perdut els 2 primers partits. I a tot això, com està la final de la Supercopa ACB? Sembla que la penya s'endurà el partit, eh?
7: Doncs sí, Ignasi, últim minutet ja de l'últim quart de partit. De moment, 12 punts de diferència entre els conjunts catalans. El Cisa, Joventut 96, Barça 84.
0: Si no hi ha un miracle, la penya que guanyarà el seu tercer títol. Feia 40, des de 1986 que no guanyava aquesta Supercopa ACB. La penya, i a més, a Badalona, a l'Olímpic, i amb tota la gent gaudint d'allò més. A la segona hora us explicarem com ha acabat el partit i moltes coses més. Ara ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem amb més esports aquí a l'Enjoc.
8: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Grans batutes, grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
12: El diccionari Termcat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
12: Marta Sabater.
15: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
13: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joan Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
2: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de Museu com l'espai de referència.
1: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival. I hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts us explicarem com ha acabat la final de la Supercopa ACB. Repassarem també la jornada de l'hoquei patins amb doble triomf català a la Golden Cat, també la jornada de l'handbol i moltes coses més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López per repassar el més destacat de la jornada. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Què tal, Ignasi? Molt bona nit.
3: Doncs vinga, notícia de re, fa uns minutets. La penya guanya la Supercopa ACB.
4: Els verinegres s'han imposat al Barça per 101-87 i sumen la tercera Supercopa del seu palmarès, un títol que no guanyava des del 1986. Nicola Provítola ha estat l'home clau amb 31 punts i 28 de valoració.
3: Sí, rècord de puntuació i rècord de triples. La penya ha fet 17 triples en aquesta final espectacular. 9-13 per Nicola Provítola des de la línia de 3. Absolutament espectacular el partit de l'ex del Barça, que s'ha quedat ample davant del seu ex-equip. En futbol, com us dèiem, el Reus ha acabat guanyant el seu partit 1-0 davant del Nàxera, pel que fa als titulars, com us dèiem, el Sabadell, parlem de waterpolo, continua endavant a la Champions.
4: Els vallesans han derrotat l'Apollo Georgià per 12-22 i superen la fase preliminar de la màxima competició europea. També en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de Copa Catalunya Femenina en vèncer el Sabadell per 11-9 a la final disputada a la piscina Joan Serra. És el quart títol a la competició de les mataronines i segon de consecutiu.
3: I d'altra banda, en hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat femenina i masculina.
4: La selecció catalana femenina ha aixecat un 0-2 en contra davant Portugal gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina, que ha tornat a decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. A la final masculina, per la seva banda, triomf per 2-1 també sobre Portugal amb un doblet de Xavier Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
3: I diumenge de 3 títols mundials per al motor català.
4: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 6 minuts, vinga, de seguida acabarem de repassar el futbol amb la Lliga Elite, però us dèiem, ara fa uns minutets, la penya acaba de guanyar la seva tercera Supercopa CB, 101-87, la final disputada a l'Olímpic de Badalona, un Olímpic que cau pràcticament la gent absolutament embogida, amb un Nicola Provitola espectacular, amb 31 punts, 28 de valoració, 9 de 13 en triples davant del seu exequip. I podem escoltar ja primeres valoracions a peu de pista els companys de DAZN del tècnic de la penya, Dani Miret.
2: Ahora lo podemos decir. Muy, muy, muy, muy contentos. Hemos conseguido traer un título. Hacía mucho que no lo conseguíamos. Años de mucho mérito de jugar bien, años de mucho mérito de saber sufrir, siempre representando este club que es súper especial por su historia, por su identidad, por la gente que realmente, de la manera que lo vive. Y una alegría como hoy, increíble.
3: Daniel, eras un poco pesimista, perdona que te lo diga en el descanso, porque me decías, bueno, a ver, pues que todo va a cambiar en la segunda mitad, dependemos mucho de también lo que haga la, pero no te ha fallado en absoluto, ¿no?
2: No, no hemos fallado. Sí que es verdad que estos partidos son muy largos, contra equipos de mucho talento. Hay jugadas claves que pueden cambiar el rumbo y nosotros nos tenemos que preparar para todo porque realmente estábamos haciendo cosas muy bien, como el rebote, y estábamos en un marcador abierto, quiero decir.
3: Sí.
2: Las posesiones, ellos tienen rachas de jugadores con mucho talento, nosotros también. Y claro, pues al final hemos mantenido una regularidad muy buena para la altura de la temporada que estamos y creo que hemos ganado el partido merecidamente.
3: Dale, Sergi.
4: Dani, enhorabuena.
5: Vamos a cortar hoy porque si no,
3: claro,
5: no nos dan ni la copa aquí.
3: Claro que sí.
6: Okay. Vamos a parar. Ricky Rubio,
3: No, hombre, pero te vas ya. Quédate, que no. Quédate, os quedáis los dos, por favor. Venga, Ricky, ¿cómo estás? De nervios, de sensaciones, por favor. ¿Qué sientes al poder estar aquí con todos estos aficionados, con toda Badalona que ha venido aquí a veros y que habéis hecho historia?
5: Tengo que reconocerlo, estaba más nervioso que la final del Mundial. Porque para mí ganar aquí un título después de tantos años y después de... Bueno, cuando eres pequeño no lo valoras tanto. Ganas y piensas que es lo normal, después ves que no. Hay un duro camino y hoy estaba muy nervioso. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Ha sido espectacular y bueno... Ver el pabellón así es para recordar. Me lo estoy imaginando, bueno, lo estoy mirando para después,
3: claro,
5: estoy en casa, recordarlo.
3: Por supuesto, habéis hecho historia. Dale, Sergi.
7: Enhorabuena, Ricky. Toca disfrutarlo, como bien dices. Ganar es muy difícil. La gente no lo valora y cuando te acostumbras, eso se luego se nota. Pero bueno, Dani, yo quería aprovechar. Has dicho antes en la media parte, si Rinico mete 50, vamos a ganar. Casi los mete. ¿Qué significa para ti tener a Nico a este nivel y, por supuesto, a Ricky al mando?
2: No hemos de depender de que Nico meta 50, porque creo que somos un equipo muy bueno. Está claro que nuestros líderes tienen magia y hacen que sus compañeros sean mejores, y eso es lo que tenemos que construir como equipo para llegar a nuestro techo. Ya sé que es la parte aburrida, porque teniendo a jugadores muy buenos, pues lo que diga el entrenador da igual, pero para eso estamos.
3: Chicos, va a dar comienzo.
1: Gràcies, Leire Barrioc. No, doncs els companys de DAZN parlant amb Dani Miret, el tècnic de la penya, i amb Ricky Rubio, que si us destacava a Nicola Provitola, no està malament tampoc el partit de Ricky. 10 punts, 8 assistències, 14 de valoració. Em sembla que aquest any a Badalona es divertiran i molt amb aquesta penya i amb aquest equipàs que de moment avui ja ha aconseguit guanyar 101-87 en aquesta final de la Supercopa CB davant del Barça. I em diu l'Albert García que també podem escoltar els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el nostre company Albert Guerra amb Yannick Crac.
8: Doncs estem amb Yannick Crac aquí, un... Ara ja lo podemos decir, Yannick. Eres campeón, ¿cómo te sientes?
9: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera en frente de nuestra afición. Es un sueño, es un sueño.
8: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
9: Y, sí, y lo mismo. Tenemos la mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
8: Y Anik, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
9: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro. Está. Y ellos hacen el resto.
8: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
9: Sí, sí, claro, claro, claro que sí, claro que sí.
8: Gracias, Yannick. Las palabras a Yannick Crac, un supercampió, ara sí que ho podem dir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: La nit serà llarga a Badalona, de ben segur. Vinga, 9 i 12 minuts. Anem a tancar la carpeta del futbol abans de continuar amb altres coses. Primer de tot, volem saber més detalls d'aquesta victòria, la primera victòria del Reus a la segona federació. Ha guanyat 1-0 el Nàxara. Anem cap allà, cap a Reus, la nova ràdio. Aleix Pérez, com estàs? Bona nit. Com ha estat aquest partit? Com ha estat la victòria?
4: Hola, molt bona nit. Doncs victòria del conjunt reusenc, que respira una miqueta més alleugerit després de guanyar per 1-0 al Nàxara, en el que ha estat la primera victòria de la temporada de l'equip entrenat per Edu Albacar. Arribava doncs una miqueta de rondon, amb una miqueta de males sensacions després de les dues desfetes, la primera a casa davant l'Osasuna Promeses i la segona davant l'Ebre, i el conjunt reusenc doncs ha sortit amb una revolució tàctica, s'ha prescindit d'aquesta línia de 3 centrals que ha passat a un 4-3-3, més afí a la idea i concepció de joc del tècnic de Sant Jaume d'Enveja. El conjunt reusenc ha trobat el gol abans que les sensacions, inclús després d'una bona centrada lateral d'Alberto Benito, que ha rematat de manera excepcional Miquel Ostrell amb el cap per firmar l'1-0. A partir d'aquí, el partit sí que ha baixat una miqueta de ritme, ha perdut un puntet d'intensitat sense masses ocasions. A la segona part sí que el conjunt reusenc n'ha tingut un parell de bones, especialment gràcies a Aitor Serrano i un altre gol que l'han anul·lat a Miquel Ostrell. Tot això gràcies a uns canvis que han donat un aire fresc, però tot i així el marcador no ha canviat. Encara que tot i així el Nàxara sí ha aconseguit els últims 15 minuts de partit en colar el conjunt reusenc a l'àrea pròpia, encara que sense masses problemes el conjunt reusenc ha aconseguit sumar aquests 3 primers punts. Per tant, una miqueta d'aire al projecte, una miqueta de temps per seguir construint en un enfrontament al qual ja hi ha hagut alguns debuts esperats, com era el de Vincent Conziero, aquest futbolista amb experiència a la primera divisió alemana i també la francesa.
1: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit, vagi.
1: I per tancar el futbol, havíem de parlar també de la Lliga Elit. S'ha jugat ja la primera jornada, s'ha completat, de fet, ara fa uns minuts aquesta primera jornada. Eric, aquests són tots els resultats que ens ha deixat la primera jornada de la Lliga Elit de futbol.
10: Prat 3, Singerlin 0. Manlleu 3, Vic 2. Martorell 0, Sabadell B 0. Can Vidalet 2, Castelldefels 2. Horta 2, Turó Peira 0. Viladecans 2, Rubí 1. Sant Mauro 2, Argentona 2. Atlètic Sant Just 1, Valls 1.
1: Doncs vinga, comencem pel partit que ha acabat més tard, el de fa uns minutets, aquest Prat 3, Singerlin 0. Molt bona estrena dels Pota Blava. El Prat Ràdio, Nil Piera.
11: Doncs victòria del Prat 3-0 a la primera jornada de la Lliga Elit, 3-0 davant el Singerlin en una exhibició dels homes de Cristian Gómez, que no han començat bé, que no han tingut un primer temps còmode, però que el segon temps, a base de gols, han marcat i s'han imposat al partit gràcies a primer Cono, després Gustavo Renque i finalment Pau Moliner. Ens acompanya ara Gustavo Renque. Gustavo, com ha estat aquest partit?
12: Bueno, ha sido un partido competitivo. Al final, todos los partidos de Liga Elite ya sabemos cómo son. Ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos, les hemos dado bastantes ocasiones al rival, pero bueno, aún así las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador, y así ha sido.
11: Son paraules de Gustavo Renque, moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria.
1: Doncs gràcies, Nil, per aquestes valoracions del jugador del Prat després d'aquesta primera victòria. I aquesta tarda hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic, i no ha decebut, amb més de 1.600 espectadors. El Manlleu ha capgirat el gol inicial del Vic i s'ha acabat imposant per 3-2. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
13: Ha començat la Lliga Elit i ha començat amb un derbi usonenc d'alt voltatge, molta intensitat marcada des del principi, i un partit entre l'AEC Manlleu i l'Unió Esportiva Vic que ha acabat tenyint-se dels colors dels manlleuencs. La victòria local ha hagut d'arribar després d'una remuntada en un gol inicial que marcava Manel Martínez per part dels biguetans entorn a la mitja hora de joc. El Manlleu, però, sense haver tingut massa la possessió clara i contundent durant la primera meitat per estar dins d'un partit molt dinàmic i d'atacs ràpids en què no hi havia treva dels dos equips, ha aconseguit el gol de l'empat manlleuenc. Bava el toc del descans, al minut 45 de joc. 1-1, i després de la mitja part, sabent que estàvem en una capacitat de 1.530 espectadors, gràcies als ànims, com dèiem, de la grada, al minut 54 de joc, a través d'una centrada de Roure, Guillem Ferrés, un dels nouvinguts, un dels fitxatges del Manlleu, cedit de l'Olot, l'atacant manlleuenc ha rematat a plaer a dins l'àrea petita amb la cama esquerra i ha posat l'avantatge al marcador. 2-1. I 5 minuts després, el mateix Ferrés, l'MVP clar del partit, s'ha inventat una jugada fora l'àrea i amb la cama esquerra ha carregat una rosca al primer pal, impossible per Lluc Mates, marcava el tercer manlleuenc i quedava mitja hora de joc que el Vic no ha sigut capaç de reaccionar, si més no en quant a joc i en quant a oportunitats creades. Sí que s'ha animat una mica en la contundència i ha perdut certament doncs, una mica els papers, no?, en aquest tram final de partit, un partit que ha pogut dominar bé el Manlleu, sobretot en aquesta segona meitat, i que ha acabat somrient d'orella a orella tots i cadascun dels jugadors, celebrant amb la grada, amb els més de 1.500 espectadors que venien majoritàriament manlleuencs al Municipal de Manlleu. Primera jornada, 3 punts que es fan olor de més de 3 punts, però que al final són això, 3 punts a la classificació. El Manlleu s'ha imposat amb el Vic, que va descendre la temporada passada.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit, hem gaudit de tot plegat del futbol i de l'ambient a l'Enjoc Televisió, a la plataforma, la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit hem escoltat les valoracions dels dos entrenadors, Marc Prat del Manlleu i Ramon Carrascal del Vic.
14: Bueno, un partit especial, no? Al final, poder jugar aquí davant de 1.100 persones és increïble. I, a més, guanyar-lo. Tot i que ja hem vist, bueno, la primera part no ens ha acabat d'anar massa bé la cosa. Tenim la sort d'empatar abans del descans i la segona és el que deia en Guillem. Al final, amb la gent apretant i tot, quan es poses per davant és impossible remuntar, perquè la gent apreta, la gent tenim, han corregut tots un pilot i ara la victòria es veia ja com el tercer gol, el partit acabat. Durant la primera part ja hi hem canviat coses, però no acaba de sortir. A mitja part ho hem parlat amb tot l'estaf i hem vist que tocant una pressió de només amb un davanter creiem que els hi podíem fer mal, mouren Guillem cap a fora i així ha estat, no? Ens ha sortit cara, tot i que havíem provat tres cops més, no acabem de trobar, i a la segona part crec que amb aquests moviments doncs, de sortir cara i hem trobat la sort de poder matar el partit amb dos gols ràpids.
15: Sí, penso que havíem fet una molt bona primera part, tenint control del joc, control de la pilota, les ocasions per poder-les fer, i en aquesta última jugada de... no hem acabat de ser competitius en l'última jugada de la primera part, i bueno, lògicament et veies amb un resultat molt favorable i et fan el gol, doncs et desajusta una mica, però penso que hem reiniciat bé i hem tornat a pecar una mica de falta de competició.
1: I un altre dels partits jugats avui diumenge en aquesta Lliga Elit, en aquesta primera jornada, ha estat l'empat sense gols entre Martorell i Sabadell B. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
16: El club de futbol Martorell estrena la Lliga Elit amb un empat sense gols. El conjunt blanquivermell ha debutat aquest diumenge a la màxima categoria del futbol català amb un 0-0 contra el Sabadell B al complex esportiu Torrent de Llops, en un partit marcat per la igualtat i en què cap dels dos equips ha aconseguit trobar el camí del gol. El Martorell ha competit de tu a tu davant d'un bon conjunt sabadellenc i, tot i no poder estrenar-se amb victòria, suma el primer punt del curs en una jornada històrica pel club. Després de l'ascens aconseguit la temporada passada, els d'Edu Berrocal comencen així la seva aventura a la Lliga Elit amb un punt a casa i mantenint la porteria a zero. Un inici sense gols, però amb el primer objectiu complert, competir i començar sumant en una temporada que serà especial pel futbol martorellenc.
1: I després de la partida escoltàvem els dos tècnics, Edu Berrocal, el del Martorell, Quico Parcerisas del Sabadell.
17: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat, on la primera part hem estat nosaltres millor, hem tingut més control, han arribat les ocasions, era el moment de posar-nos per davant, i la segona part doncs, crec que en alguna fase hem perdut el control, ha sigut més igualada, més disputada, sí que és veritat que a última hora, gairebé al descompte, hem tingut una ocasió clara, però bueno, crec que l'empat és just, que els dos equips han treballat molt bé i crec que el Sabadell doncs, és un gran equip que donarà molta guerra aquesta temporada.
18: El resultat penso que podríem haver guanyat, hem tingut ocasions molt clares per fer gol, ells al final recordo només una ocasió clara que han tingut en la segona part, que per al nostre porter, i la veritat que dos equips amb estils diferents, crec que ells són un molt bon equip, que faran una gran temporada, ens han portat en situacions que ens trobàvem per dintre, que ens feien mal, i la veritat que hem estat bé, hem estat a un bon nivell, sí que és cert que estem una mica verds, hem d'anar creixent amb el pas de les jornades.
1: I un altre partit que ha acabat amb empat aquest diumenge a la Lliga Elite és el Can Vidalet 2, Castelldefels 2. A més, amb alternatives en el marcador, s'havien avançat els locals, han capgirat els mariners i ha acabat empatant el canvi. Després del partit escoltàvem a Darío Rodríguez del Can Vidalet i a Sergi Cabré, jugador del Castelldefels.
19: Doncs el primer partit crec que ha sigut força bo per part nostra. Com bé dius, teníem un rival de molta qualitat al davant nostre i crec que l'equip ha competit bé fins al final i bueno, ha sigut un partit que qualsevol dels dos se l'ha pogut emportar al final. L'objectiu, primer de tot, és mantenir la categoria i fer-ho el més aviat possible. Entenem que el nivell de la Lliga Elit és força alt i hi ha molts equips de qualitat. I després d'aconseguir l'objectiu de mantenir-nos, intentar estar el més a dalt possible. I si ens dona per estar en llocs de playoff o fins i tot estar més a dalt, seria boníssim per nosaltres.
20: Bueno, els he dit amb ells molt, molt orgullós perquè han demostrat la personalitat que veníem buscant durant tota la pretemporada. Veníem buscant ser un equip que pressionés alt, que en pilota sigués valent, i crec que ho hem demostrat durant tot el partit. Ja sabíem on veníem. El Molí és un camp molt complicat, jo l'he viscut molts anys, i bé, orgullós, amb una miqueta de ràbia, perquè crec que ens hem merescut un pèl més per les ocasions que hi ha hagut, però bueno, un inici amb molt bones sensacions i a seguir.
1: Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, que fins fa 4 dies era jugador, però ara ja és el tècnic. I també van empatar ahir Atlètic Sant Just i Valls, 1-1. Després del partit escoltàvem precisament el tècnic del Valls, Àlex González.
21: I tant, a començar puntuant, fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem, i bé, content per aquest punt, hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
1: Vinga, 9 i gairebé 24 minuts. Per cert, un apuntet de tercera divisió, perquè Eric ha acabat ja el partit de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa.
10: Correcte, un derbi lleidatà d'aquí, de Ponent, on l'Atlètic Lleida s'ha imposat per 1-0 que ha fet en el minut 14 de la primera meitat.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 9 i 24 minuts. Començàvem aquesta segona hora amb el bàsquet i amb el triomf de la penya davant del Barça a la final de la Supercopa ACB, però hi ha més coses del bàsquet que podem comentar aquest cap de setmana. Ahir a Mollerussa es va jugar un amistós femení entre el Cadí la Seu i la penya.
10: Cadí la Seu 73, Joventut 60.
1: En la Lliga Catalana Femenina 2 hi han hagut partits tant al grup 1 com al grup 2.
10: TGN Bàsquet 55, Mataró 50, Viladecans 53, GEC 51. Això respecte al grup 1. I respecte al grup 2, Manresa 66, Segle 21, 64.
1: I també partits a la Lliga Catalana, però de tercera FEB masculina, la tercera jornada en concret.
10: El grup 3, Mollet 77, Granollers 81. El grup 1, Salou 76, Mollerussa 91. El grup 2, Esparreguera 72, Valls 75. El grup 6, Montgat 71, Quart 60. El grup 7, L'Hospitalet 96, Tecla Sala 62. El grup 4, CC 83, Roser 68. El grup 5, Samà 79, Artés 71.
1: I a la Copa d'Espanya, grup C, segona jornada amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
10: Bisbal 68, Amics Castelló 66, Benicarló 66, Prat 69.
1: Doncs així analitzava el seu partit el tècnic de la Bisbal, Eric Suris.
22: Per el que estem més satisfets és pel treball tècnic que hem fet, per com avui hem treballat i hem crescut dintre del mateix partit, com hem estat defensant 40 minuts, i com també ens hem anat trobant molt bé en molts moments. No? Sí que hem tingut algun moment de crisi. Els dos primers períodes han sigut molt igualats, amb moltes alternatives en el joc, el marcador molt igualat. Penso que, que ha sigut una bona primera meitat per part dels dos equips i nosaltres marxàvem satisfets perquè teníem molt bones sensacions en defensa. Llavors, el tercer període hem fet un inici espectacular. Penso que hem seguit excel·lents en defensa i en atac ens hem trobat molt bé, hem compartit molt bé la pilota, ens ha sortit trobar tot el que volíem trobar.
1: I si us dèiem que a Nicoli Laprovittola havia estat el gran protagonista del partit de la penya d'aquest títol de Supercopa CB, ha estat escollit MVP del torneig, rècord de punts, 58 triples anotats, 14 en una mateixa edició de Supercopa Endesa, rècord de triples en un partit de Supercopa, avui n'ha fet 9, i també ha generat amb cistella pròpia o assistència 96 punts. Espectacular.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Grans batutes, grans emocions.
23: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
23: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
7: Entrades a auditori.com.

0: la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
1: Hola, sóc la Itziar Fonseda Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sencer. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
0: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: siguientes partidos. Y luego nos han, cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5 nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Y bueno, eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
1: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Tot això, 9 i 33 minuts. S'ha acabat empatant el Betis, eh? El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1. Ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tot aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
3: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
2: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada, perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit escoltàvem en declaracions Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Font de Glòria.
4: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i bueno, al final això ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal, perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint, i crec que ens ha fet molt mal, però bueno, jo, això et dic, ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser, llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
5: Sí, no, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara, i al final, doncs, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola, i elles això ho han aprofitat molt bé, les contres, i després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses, i mira, al final, doncs, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
2: Doncs tercer títol de Golden Cup per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Nunes, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal i, de fet, la selecció portuguesa, l'última acció de la partit, ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit, també a Esport 3, escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana. Xavi Aragonès amb el seu doblet i Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
6: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció. Crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial i plantar-los cara i haver guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa. Ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim oportunitat no seria el mateix.
7: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial i avui ho hem sabut patir. Hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir i al final avui ho podem celebrar tu. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé i que et defineixen molt bé i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
2: Avui 37 minuts, ha començat també la Lliga d'hoquei herba a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, en Miquel Romagosa.
8: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidosa, la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior. Des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans. I al tercer quart, Tere Lima marcava de penal córner el 4-0, que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1, que seria definitiu. La propera jornada, el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
2: I ha començat també la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
8: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la divisió d'honor masculina de hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava al segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari. I abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Mirallés posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1, que seria definitiu. La golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7-2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava. El gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Corta, Ton Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penal estroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández, amb el seu hat-trick, establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraïma i Bruno Font.
2: Avui, 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
3: Puente Genil, 27, Barça, 39. Port Sagunt, 24, Granollers, 27.
2: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
9: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor. Hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr. Al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero después ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
2: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Sagunt. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic ballesà Antonio Ramà i un dels seus jugadors, Juan Palomino.
10: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunt siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
11: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunt venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarlo hasta el final.
2: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça. I a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
3: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
2: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines. Recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera ha estat la masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
3: Oar Gràcia 40, Esplugues 36, Sant Martí Adrianenc 30, La Salle Montcada 37, Garbí Palafrugell 29, Sant Vicenç 37, Calella 26, Sant Quirze 23, Sant Esteve Sesrovires 27, Bordils 31, Sant Cugat 30, La Roca 28, Sarrià 40, Sant Esteve Palautordera 34.
2: I 44 minuts, recta final del programa. Encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, hoquei gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica. A la Lliga de Divisió d'Honor Masculina, aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
3: Barça 4, Xurriordín 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
2: A veure quan es reprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
3: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.
1: El reportatge en joc.
2: El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu. Va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en 3 especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
12: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. Al març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I al juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
13: L'últim campionat ho diria així, però segur que els rivals estan molt a prop. Sí, no han pogut despistar. Crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al Campionat d'Espanya, que aquest té molt mèrit del que ve.
12: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
13: El rècord d'Espanya queda una mica més lluny, i seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini, i perquè no somiar.
12: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespí va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mixt del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespí es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
14: Yo solo remarcar esto, porque me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
12: Guillem Crespí va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
13: Si jo de petit vaig fer una mica de tot. Sí, els meus pares em van incentivar sempre a fer esport i vaig passar pels típics de futbol, bàsquet, per hockey, tenis taula, i cap als 12-13 anys vaig començar a l'escola d'atletisme del mateix club on estic ara, i ja he estat fins ara. És on he acabat, bàsicament. Vaig provar tot quan vaig començar a fer atletisme, i la velocitat és el que m'ha anat millor, ja des de petit, i vam anar progressant, i d'entrenador em va anar passant a la velocitat, i ja quan vas començar a posar-me més en sèrio, vas començar amb el Pau, amb Pau Fradera, i i ens encara mal sent.
12: Guillem Crespí té un sobrenom entre els seus companys, Iceman. Ens explica el per què.
13: Bueno, això ja, la gent diu una mica el que vol. Jo crec que perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més a lo meu, i això doncs, crec que els fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire volta, jo.
12: Crespí s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
13: Ara ja són coses molt, molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera i són coses que anem polint això, a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment, descansem dijous i diumenge i jo entreno pel matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenaments és. I això, depèn de l'època també, entrenem entre 2 i 3 hores.
12: Guillem Crespí té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
13: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs, la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que tinc cap.
12: L'or de Guillem Crespí al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
13: Aquí és dels millors. Sí, ara tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran protecció. Sí, jo crec que ara també d'aquí uns anys estarem encara millor.
12: Crespí ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespí somia amb ser olímpic.
13: Això és difícil dir. Estic content en com he estat progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport a aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però el més important per mi seria el títol d'olímpic.
2: Vinga, són gairebé les 9:51 minuts, recta final del programa, i encara us volem destacar altres fets destacables o remarcables de la jornada del cap de setmana. Avui, diumenge, ha estat una jornada històrica per al motor català, amb la consecució de 3 títols mundials absoluts. D'una banda, en motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I també en motocross, la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estaven ben pendents aquesta tarda de la prova contra la rellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte disputarà el Mundial la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa del Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramont, Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Dua Eubukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río, 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge, on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava. Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
15: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, pues personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos, al final el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista y la Pro también lo es. El tema, bueno, la Pro más es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder. Creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
2: Y un altre jugador feliç de la penya, ante Tomic.
16: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme. Enorme. Dos partidazos. O sea, un juego increíble. Increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición, de todo el mundo.
2: I dos apunts més també de waterpolo. El Sabadell, com us explicàvem, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions. Demà a les 10, de fet, hi haurà el sorteig, on també entra el Barceloneta. El Sabadell avui ha guanyat el partit decisiu de la fase preliminar i s'ha classificat Edu Lorrio, jugador del Sabadell.
17: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar la Champions.
2: I també feliços en waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya, han derrotat el Sabadell a la final, 11-9, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
18: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pujan bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils. I això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat als partits.
19: Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
2: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López. Gràcies, bona nit, bona setmana.
3: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
2: Ens ho deixem aquí. L'Albert García, la producció. Roger Aliaga, el control de so. Gaudiu de la nit de dissabte. De diumenge. Bona setmana.
20: La xarxa de comunicació local.

Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o si més no, això és el que ens agradaria. I una setmana més ho tenim tot disposat i a punt per compartir aquests 60 minuts que tenim per endavant amb el repàs d'un d'aquests temes que tothom coneixem amb el nom de estàndards. I el que hem triat avui, sens dubte que ho és. Es va escriure l'any 1930 per Jimmy McHugh en l'apartat musical i Dorothy Fields pel que fa a la lletra, i ho van fer per un musical de Broadway titulat Lev Lewis International Revue, que va ser estrenat en el Majestic Teatre de la ciutat de New York amb coreografia del gran Busby Berkeley. El show es va estrenar el 25 de febrer de l'any 1930 i els papers principals van anar a càrrec de Harry Richman i Gertrude Lawrence. Doncs bé, sapigueu que estem parlant del superfamós Exactly Like You, un dels temes jazzístics tradicionals més freqüentats, i encara avui ho és, quan és un tema gairebé centenari, tot i que, com sempre dic, la qualitat no sap d'èpoques, ni de modes, ni d'estils. Doncs bé, el nostre serà, com ho tenim establert, un repàs que començarà amb la versió més antiga fins a arribar a la més actual de les que disposem. I la primera que hem recuperat concretament és de l'any 1937 i la protagonitza el Big Band de Count Basie.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Big Band de Count Basie collita de 1937. La màquina perfecta per generar swing i que en aquesta versió ha tingut una petita intervenció el vocalista Jimmy Rushing. No cal dir que el disc original era d'un d'aquells que popularment s'anomenaven de pedra, discos que giraven a 78 revolucions per minut i que eren de 10 polzades amb un tema per cara. Concretament, a la cara A havia la versió que acabem d'escoltar, mentre que en la cara B el tema era Boogie Boogie, I Might Be Wrong, una peça escrita pel propi Count Basie. Doncs bé, el segon track que hem seleccionat també es va enregistrar l'any 1937, però en aquest cas a la ciutat de París, i ho va fer en una data indeterminada del mes d'abril. Els protagonistes, doncs ni més ni menys que el Hot Club de França, també, evidentment, recuperat d'un vell disc de 78 revolucions per minut, en el que la cara B figurava la lectura del In a Sentimental Mood, la peça de Duke Ellington. Un quintet, aquest Hot Club de França, que, com tots sabeu, estava liderat pel guitarrista Django Reinhardt i el violinista Stefan Grappelli. Escoltem-lo.

0: Doncs bé, acabem d'escoltar el quintet del Hot Club de França amb Django Reinhardt a la guitarra i Stefan Grappelli al violí. I possiblement, tot i que aquesta dada no la puc confirmar, van estar acompanyats de Joseph Reinhardt, germà de Django, a la guitarra rítmica, Louis Viola al contrabaix i Roger Chaput a la guitarra. Doncs bé, continuem i tot seguit farem un salt de 9 anys per aturar-nos en el 1945, quan el clarinetista Benny Goodman, en formació de trio, publica un altre d'aquells vells discos de 78 revolucions per minut i ho fa en la companyia discogràfica Victor. Tot i que, repeteixo, el disc es va editar l'any 1946, es va enregistrar el 26 d'agost de 1936 a Hollywood, Califòrnia, i que, de fet, va ser quan es va publicar per primer cop. Doncs anem a escoltar-lo.
1: Hi, fellas, it's Benny Goodman and the Benny Goodman Quintet. I'd like to do exactly like you in the V-disc manner.

Doncs bé, ells han estat Benny Goodman, el clarinet i líder de la sessió, Teddy Wilson, el gran Teddy Wilson al piano, i John Kirby al contrabaix. I avancem fins l'any 1954, quan dos grans de la nostra música, el trompetista Dizzy Gillespie i el saxotenor Stan Getz, formen un sextet amb el que enregistren un àlbum amb l'inequívoc títol de Dizz and Stan. El disc s'enregistra en dos diferents sessions i en dos diferents ciutats. El 9 de desembre de l'any 1953, a la ciutat de Los Angeles, i el 25 de maig de 1954 a la ciutat de New York. Doncs bé, aquesta que escoltarem va ser la lectura que van oferir d'aquest Exactly Like You, al que avui estem dedicant el programa.

Doncs bé, ells han estat Dizzy Gillespie a la trompeta, Stan Getz al saxo tenor, Oscar Peterson al piano, Herb Ellis al contrabaix, perdó, a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Mutch Roach a la bateria. Bé, i continuem amb el nostre repàs i ara avançarem per detenir-nos en l'any 1959, quan dos saxofonistes tenors de gran transcendència en l'evolució del jazz, parlo de Sean Coltrane i de Paul Kinichetti, decideixen col·laborar plegats en l'enregistrament d'un àlbum que s'editaria en el segell Prestige i que s'enregistraria en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder, situats en aquell moment a la població de Hackensack, en l'estat de New Jersey. Això succeïa el 17 de maig de 1957, tot i que el disc no es va publicar fins l'octubre de 1959. Disposem-nos, doncs, a escoltar a John Coltrane i Paul Kinichetti.

nascut a Denver, a l'estat de Colorado, el 17 de maig de l'any 1916 i que va morir a New York el 25 de març de 1983. Se'l coneixia amb el sobrenom de vicepresident o simplement Vice Press perquè el seu estil interpretatiu recordava el del gran Lester Young, el que el món del jazz l'anomenava president o pres. Per cert, que se m'ha oblidat dir que el nom del disc d'on hem recuperat aquesta versió és Cutting with Coltrane and Kinichetti. Doncs bé, ara tot seguit una versió que a mi particularment m'agrada molt força. És la que l'any 1975 van protagonitzar dos pianistes autènticament excepcionals. Estic parlant de Count Basie i Oscar Peterson, que acompanyats d'un trio format per guitarra, contrabaix i bateria, enregistren un àlbum editat per la discogràfica Pablo amb el títol de Such and Yours. Es van registrar el 2 de desembre de l'any 1974 als estudis Group 4 Recording a Hollywood. Doncs bé, escoltem aquests dos grans mestres del teclat.

Doncs bé, dos grans pianistes de la nostra música, el senyor Count Basie i Oscar Peterson, i donant-li suport harmònic i rítmic a Freddie Green a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Louis Belson a la bateria. I tal com us he dit, de dos pianistes pels que sento una especial debilitat, a un altre que està en la meva llista de preferències. Estic parlant del senyor James Harris, nascut el 1 de setembre de l'any 1933 a la població de Benton Harbor, a l'estat de Michigan, i que ens va deixar el 16 de gener del 2000 a la població de Boise, l'estat d'Idaho. Pianista influït estilísticament per Oscar Peterson i Junior Mains, i amb un profund sentit del swing i del blues. I això és una opinió personal. No va gaudir del reconeixement que en realitat mereixia. Doncs bé, Jan Harris l'any 1965 enregistra un LP, el que titula Solar Energy, i que s'edita en la companyia discogràfica Concord. L'àlbum s'obre precisament amb el nostre tema d'avui, aquest que tot seguit escoltarem.

Doncs bé, si més no, magnífica, magnífica versió, si més no, des de la meva opinió. La que ens van regalar Jim Harris al piano, Ray Brown al contrabaix i Jerry King a la bateria. El disc, aquest Solar Energy, d'on hem recuperat aquesta versió, conté 8 tracks, i concretament en el número 5, titulat Mistreated but Underfitted Blues, participa la guitarrista Emily Romler i el saxo tenor Red Holloway. Doncs bé, continuem avançant en el temps i ho farem fins al punt de canviar de cicle, perquè va ser l'any 2001 quan el trompetista Terence Blanchard enregistra un àlbum d'estudi pel segell Sony Music titulat Let's Get Lost. Per cert, un àlbum dedicat exclusivament a temes escrits per Jimmy McHugh, i que, per cert, també aquest disc va ser nominat als Premis Grammy en l'apartat de jazz. A banda, aquest disc que té la popularitat que en ells col·laboren a 4 vocalistes femenines d'un enorme prestigi. Estic parlant de Diana Krall, de Jane Monnet, de Diane Reeves i de Cassandra Wilson, que malauradament doncs, fa pocs dies ens va deixar. Tot i això, el Exactly Like You és un tema totalment instrumental. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el gran trompetista Terence Blanchard, acompanyat d'Edward Simon al piano, Derek Nieberger al contrabaix, Eric Harlan a la bateria i el saxotenor Bryce Winston. Aquest disc del que parlàvem, el titulat Let's Get Loose, va arribar a assolir el número 3 en la llista de Billboard 200. El senyor Terence Blanchard va néixer a la ciutat de New Orleans, a l'estat de Louisiana, el 13 de març de l'any 1962. És un gran trompetista, arranjador i compositor, i sobretot s'ha especialitzat en composar bandes sonores de pel·lícules. Està considerat com un dels principals figures d'aquest estil anomenat neobop. Miles Davis, precisament Miles Davis, va dir d'ell que era el més brillant dels nous trompetistes. Té un estil proper al de Wynton Marsalis, que de fet era amic seu des de la infància, però jo diria que també té clares influències de trompetistes com Kenny Durham i Buddy Shaw, amb un fraseig segur, amb un fraseig tranquil, amb una sonoritat molt i molt personal, equilibrada i amb influències clàssiques. Com deia, és una de les grans figures del neotradicionalisme del jazz a partir de l'any 1990. Doncs bé, i tot seguit escoltarem una nova versió, una versió relativament recent, concretament és de l'any 2018, i el protagonitza el pianista Mike Jones i s'edita en el segell Capro Records. El disc en concret es titula The Joe Before the Show. Doncs bé, escoltem el senyor Mike Jones al piano.

Doncs bé, en directe el senyor Mike Jones al piano, un directe que es va enregistrar amb un CD titulat The Show Before the Show. Doncs bé, amb aquesta frenètica versió gairebé que aquí s'acaba el nostre temps, que és una forma de dir que s'acaba el programa. Un programa que avui hem dedicat a repassar cronològicament un dels temes imprescindibles de la nostra música, aquest Exactly Like You. No cal dir que, com sempre, ha estat una gran satisfacció compartir aquests 60 minuts de jazz amb vosaltres. Només em queda que agrair la vostra sintonia i citar-vos per la propera edició, mateix dia, mateixa hora, mateixa emissora. Recordar-te que pots recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora i que, com vinc fent de forma habitual, penjaré el programa en els perfils de Facebook Mostra de Jazz de Sant Boi i Jazz Setmanal. Tanmateix, també, si teniu l'ibox.com, doncs sapigueu que també el trobareu com a Jazz Setmanal -2. Doncs bé, una abraçada i m'acomiado. M'acomiadaré amb el meu habitual, aquest A Reveure, amics. Fins a la propera setmana, on portarem un altre d'aquells estàndards imprescindibles per tots aquells que ens estimem el jazz. Gràcies i a reveure, amics.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

0: It's Mickey. Papa, salte pa ka tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa,

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

applausi cartera.

0: l'entrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que jo el rock català no...
1: No.
2: No.
1: No, bueno, tampoc és que...
2: Què?

0: podeu tirar a sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.